0: L'amor no és un foc que es pugui ocultar. Qui el té, el deixa veure en la veu, en els ulls i, fins i tot, en el silenci.
1: Estàs escoltant Momentos, la ràdio que fas tu.

0: Però és que no sóc com dir-te que...
1: Que amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Es un bombón. He llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos. T'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: podría haber habido algún tipo de problemas. Pues con esa cantidad de gente, la palabra clave ha sido normalidad tras estas noches de celebración por la Copa del Mundo. Lo más preocupante han sido, eso sí, los incidentes en el País Vasco y Navarra, con al menos 3 militares heridos por agresiones de la izquierda independentista. Juan Baño.
1: Violentos de Ernai, herederos de la vieja Jarrai Etarra o de GSK, de ideología comunista, llevaban toda la copa agrediendo e incordiando a quienes lucen la camiseta de la Roja o bien en un bar a la selección. Con capuchas dicen defender a la selección de Euskadi. El alcalde de Bilbao no puso pantallas para la final, pero el PP montó la suya. Allí, varios encapuchados insultaron y agredieron a los presentes. No hay detenidos por la Ertzaintza, sí una veintena de identificados. Antes hicieron lo propio en la Plaza Campuzano.
2: ¿Cómo le están pegando a ese chaval, Mira, los policías no hacen nada. Todavía ni empieza el fútbol y ya se está matando todo, Qué vergüenza.
1: Agresiones en Eibar, en Guipúzcoa, pueblo de Oyarzábal. Hay 4 detenidos y 7 investigados en Vitoria y en San Sebastián. En la Navarra, Berriozar, Guardia Civil y la Foral investigan la agresión sufrida por un grupo de militares por unos encapuchados con barras, porras extensibles o gas pimienta. Al menos 3 heridos. En toda España, incluida Barcelona, poco más de una quincena de detenciones por delitos menos graves.
3: Herrera en COPE.
4: Estar informado.
5: Nueva York.
6: 16 años después, hemos vuelto a vivirlo juntos.
5: Gracias, Ferran Torres. Queda tu nombre en la historia. ¡Ferran de mi vida!
7: Porque ayer el fútbol lo puso un equipo. El equipo de España, Luis de la Fuente, ha conseguido de una generación de futbolistas extraordinarios.
8: Se confirma que España somos una gran nación.
6: Gracias, España, por hacernos soñar otra vez. Gracias a ti por vivirlo en COPE.
7: Esta es la felicidad. Ver ganar a los tuyos justamente y deportivamente.
6: La emoción de la radio, la emoción del deporte.
9: Y la energía que nos mueve con Niva, la primera neoenergética.
0: Llegamos a las 7:20, tiempo ahora para la información de tu COPE más cercana.
3: Herrera en COPE.
4: La mañana.
10: COPE Cataluña y Andorra.
4: Estàs informat.
11: Els delictes a la ciutat de Barcelona han caigut un 11,2% durant el primer semestre, tot i que pugen els homicidis i el crim organitzat. És la principal conclusió que es desprèn després de la reunió de la Junta Local de Seguretat que s'ha fet aquest dilluns a Barcelona. En el que portem d'any s'han registrat 9 homicidis i més violència vinculada especialment al narcotràfic. Cada vegada hi ha més conflictivitat entre bandes criminals amb una presència creixent d'armes de foc al carrer. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, demana instruments legals per combatre una activitat minoritària, diu, però que té un impacte molt important en la percepció d'inseguretat.
12: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades sobretot al tràfic de drogues, demanar al Ministeri d'Interior i al Departament donar els instruments legals que els cossos policials demanen per ser més eficaços i fer fora aquesta gentussa.
11: Els delictes vinculats a la multireincidència han seguit disminuint durant els primers 6 mesos de l'any, un 15% concretament, i tant l'Ajuntament com Interior ho atribueixen als bons resultats del Pla Campai. Les denúncies per agressions sexuals s'han reduït un 9,4%, però la violència en l'àmbit domèstic ha pujat un 52%. I ja que parlem de delictes, els Mossos han detingut aquest dilluns un home de 18 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses. La víctima va sortir a passejar dissabte al vespre i va ser trobada sense vida en un camp de panís. Molt bon dia, sóc Yolanda Canales, són les 7:22 d'aquest dimarts en què la calor no afluixa. La jornada comença amb cel serè o poc ennuvolat, tot i que al llarg del dia anirà passant bandes de núvols alts i mitjans d'oest a est. A la tarda també creixeran nuvolades al Pirineu i al massís del Port que poden deixar alguns ruixats que en tot cas seran de caràcter feble, però puntualment poden anar acompanyats de tempesta. Pel que fa a les temperatures, la calor tornarà a apretar a l'interior i a ponent. Les màximes pujaran lleugerament i es tornaran a fregar als 40 graus. Tenim ara 27 graus a Barcelona, 26 a Tarragona, 23 a Lleida, 21 a Girona i 18 a Andorra la Vella. Coneguem també l'estat del trànsit de la mà del Ferran Aràndiga. Molt bon dia.
13: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui amb 4 incidències actives, 3 d'elles des d'ahir a la tarda. A hores d'ara tenim 2 accidents a la AP7 que tallen un carril de circulació cadascun, un en sentit sud a l'altura de Santa Maria Palautordera i l'altre en sentit nord a l'altura de Castellví de Rosanes. També tenim una avaria a la C25 a Sant Sadurní d'Osomort que en direcció Girona doncs talla un carril de circulació. Per últim, avui també sumem una altra avaria que també talla un carril, en aquest cas a l'altura d'Esparreguera en direcció a Brera. Pel que fa a les retencions habituals, 5 quilòmetres de retencions en sentit sud a la ronda de dalt, des del Nus de la Trinitat fins a la Vall d'Hebron i a la ronda litoral des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. Al Vallès també tenim congestió per la C58 des de Sant Quirze cap al Nus de la Trinitat i a la AP7 també al punt de Montornès del Vallès en sentit sud i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
11: I ja han començat a tornar a casa els primers veïns de dues de les finques desallotjades per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona. Es tracta d'11 habitatges i de 4 locals comercials dels números 56 i 58 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. Els afectats han rebut informació sobre l'estat dels immobles i també un dossier amb les conclusions de les revisions tècniques. Posteriorment han accedit als pisos acompanyats de tècnics i efectius dels bombers. Així ho ha viscut en primera persona un d'aquests veïns, el Xavier Castillo.
14: I han dit que han revisat bé el terreny i tal. El nostre carrer està bé. Entenc que més revisat que ara no haurà estat, saps? El que volíem és tornar a casa i ja està, fer vida normal.
11: D'aquesta forma encara queden pendents a tornar els veïns de 6 finques més, la del número 54 d'aquest mateix carrer, 3 edificis del carrer de Rubinstein i 2 més del carrer de Teodora La Madrid. També s'espera que els locals comercials comencin a obrir portes després de 2 setmanes d'inactivitat i, per tant, de pèrdues. I 3 minuts és el temps que ha necessitat un esclafit per capgirar un tram de l'avinguda Carrilet de l'Hospitalet. Enmig d'una tempesta de mitja hora, una ratxa de vent molt intensa i molt localitzada ha arrasat uns 500 metres d'aquest carrer. Arbres arrencats, fanals a terra, motos tombades i tendals destrossats. Una imatge poc habitual que ha obligat els bombers a fer una trentena de serveis. Aquest tipus de fenomen és molt poc freqüent. Els bombers expliquen que s'ha produït per la combinació de la calor acumulada durant el dia amb l'entrada sobtada d'aire fred de la tempesta. Ho explica el sergent dels bombers, Juli Escritxe.
15: Degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja, i ha fet un esclafit, que ha fet trencades de branques. És un fenomen extrem extraordinari en aquesta situació.
11: La millor notícia, això sí, és que no s'ha produït cap ferit. I Raúl Moreno és el nou conseller de Drets Socials. Substitueix a Mònica Martínez Bravo, que ha deixat el càrrec per motius personals. És el primer canvi en el govern de Salvador Illa que coincideix, a més, amb l'equador de la legislatura. Un canvi, segons el president de la Generalitat, que dona continuïtat a les polítiques socials impulsades fins ara, però amb una novetat. Moreno ha destacat, serà el primer conseller de Drets Socials que ha estat educador social.
16: El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social. Raúl Moreno va exercir de tinent d'alcalde de Benestar Social i Famílies i també compta amb una experiència en la tasca legislativa al Parlament. Per mi és d'un gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari.
11: Moreno agafa el relleu de Martínez Bravo amb reptes pendents damunt la taula. La refundació de l'antiga de Gaia, la llei del tercer sector, la reforma de la dependència o les polítiques d'inclusió. I marxem a Girona perquè la ciutat es converteix a partir d'avui en un escenari de conte pel rodatge de la nova pel·lícula de Disney, Enredados, que es comença a rodar precisament avui mateix. Un equip de 500 persones ja ha desembarcat literalment a la ciutat i fins al proper 3 d'agost es desplegaran a diversos espais emblemàtics del barri vell, com la pujada de la catedral o a la muralla de Girona. Hi ha molt d'hermetisme al voltant d'aquest rodatge, però evidentment està aixecant molta expectació. Rodatge, d'altra banda, que implicarà restriccions en la mobilitat i afectarà també algunes activitats.
4: Herrera a COPE.
10: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
17: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
18: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
17: Si con las humedades te las tienes que ver.
18: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Murprotec.
19: ¿Sabías que la curvatura peneana puede afectar a tu confianza y calidad de vida? En Clínica Masculina Europea incorporamos una nueva tecnología focal, mínimamente invasiva y sin cirugía en muchos casos. Infórmate sin compromiso. Atención discreta y personalizada. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060. Recupera tu confianza.
20: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
21: Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
22: Mundo Natural.
23: Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
24: Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mayor toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
25: 93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
11: Doncs continua ara mateix la informació i et seguim explicant tot el que t'interessa a Herrera en Cope. Que tinguis un molt bon matí.

0: liar en el seu moment. Es va liar en el seu... Ja sabeu que cada cop més ja es van fer passes cap endavant, no a Espanya només, sinó a la Unió Europea, conforme a un control absolut, intentar desmotivar que la gent fumi o... sí, o que no comenci a fumar. Bàsicament, això, hi ha un què, aquí, si em permeteu, l'observació, no sé si estareu d'acord amb mi, que no sé fins a quin punt això s'està fent o no s'està fent. I és, està molt bé, això de... Tots sabem, i això és inapel·lable, que el tabac és molt perjudicial pel que fuma, per la persona que fuma, i pel seu voltant com a fumador passiu. Per totes les malalties que estan associades al tabac, que són moltes, no són poques. Fins aquí estaríem tots d'acord. Ara, està bé, desincentivar que es comenci a fumar. Fins i tot els que no són fumadors ho podien veure correcte, no fumar a les terrasses, perquè jo també tinc dret a estar a una terrassa i no respirar el fum del tabac, o a un concert a l'aire lliure. Aquí ja podríem estar en funció de què. Però a partir d'aquí entrem en unes qüestions. Primer, si això és tan perjudicial, per què no posem més traves a la venda del tabac? No oblidem que continua sent un producte legal. Sé que és un tòpic, això que estic dient.
1: Però és que prohibir el tabac, home, és que...
0: Sí, sé que és un tòpic. Però aquí hi ha un estira i arronsa, perquè el preu del tabac està tan gravat amb impostos que i la gent continua comprant. I tot i això que Espanya és barat, tot això. Però hi ha un guany en aquest cas que suposo que reinvertirà a la Seguretat Social per a totes les persones que desenvolupen malalties relacionades amb el tabac. És a dir, és un cercle supercuriós. I després, per les persones que fumen, per què no es fa una campanya agressiva, convincent, seductora, per incentivar que deixin de fumar i posar mitjans públics per ajudar? Que hi han, però possiblement no tenen tota la insistència que haurien de tenir. I hi ha una insistència en la prohibició, una insistència en el perjudici que hi ha, però no una insistència en t'ajudem a deixar de fumar, que hi han hagut campanyes. Marc Montclús, com estàs?
2: Molt bé. Què tal, com va?
0: Tu fumes? Ho pots dir sense vergonya,
2: No, jo no.
0: No som allò de, no, eres un fumador apestau. No, vull dir, no entrarem en aquest joc tampoc, però sí amb les realitats. Explica'm, com tenim això de la llei que aprovarà el Consell de Ministres aquesta tarda?
2: Doncs, com bé deies, el Consell de Ministres aprovarà avui a la tarda la nova llei antitabac, que, com m'explicaves, prohibiria fumar a les terrasses de bars i en concerts i espectacles, encara que siguin a l'aire lliure. Una vegada s'hagi aprovat, haurà de passar pel Congreso de los Diputados, on el PSOE necessitarà els vots dels partits que van investir Pedro Sánchez ara fa uns anys. Espanya segueix així, doncs, el Consell de la Comissió Europea...
0: Tirarà cap endavant, això, amb el Congrés o no? Tu què creus? Té una pinta... Jo crec que sí, tirarà cap endavant,
2: No sé, pot ser que sí, perquè és una... O sigui, ho impulsa la Comissió Europea.
0: Per això, té una pinta que sí que tirarà cap endavant. Què més?
2: Que la Comissió Europea va demanar ja el 2024 que s'introduïssin noves lleis antitabac i, de fet, va reservar 96 milions d'euros en ajudes per tirar-les endavant i per impulsar-les. I al mateix desembre del 2024 els estats membres de la Unió Europea van aprovar la necessitat de prohibir el consum de tabac i de les cigarretes electròniques en terrasses de bars. Per explicar millor aquest tema,
0: sí.
2: L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut,
0: sí.
2: Explicava a través d'una experta de l'Oficina Regional Europa, Cristina Mauer-Stender, que vetar el consum en terrasses
0: concerts a l'aire lliure,
2: i concerts a l'aire lliure, sí, perdona, serviria per deixar de normalitzar-lo.
3: L'ús del tabac no pot ser part de la normativa social, com hem vist al passat. Vull creure que és una cosa que pertany al segle XX. Hem de deixar-lo enrere i ser molt més ambiciosos.
2: Veurem com acaba aquest projecte de llei quan passi per la cambra baixa, però, com deies, és una mesura molt polèmica.
0: És polèmica per això, perquè, bàsicament, estem d'acord, insisteixo, en els perjudicis del tabac, en què s'ha de deixar de normalitzar, estem tots d'acord, possiblement, en tot això, però el que no es pot fer de cap de les maneres és deixar tirades a les persones que són fumadores. No es poden deixar tirades, i quan dic que no es poden deixar tirades, és a dir, no anar-les arraconant allà com si fossin apestats. No parlem d'això, parlem d'ajudes, parlem d'incentivar, parlem de tot això. Pel que vulgui, evidentment és una qüestió voluntària, tant fumar com no fumar. Hem anat al carrer. Hem anat al carrer per veure què pensa la gent davant de tot això. I la que estava encantadíssima d'anar al carrer de terrassa en terrassa és la Mar Puerto, que ha estat l'encarregada de fer un matí de terrassetes per preguntar el tema del tabac. Hola, Mar, com estàs?
4: Què tal, com estàs?
0: Què t'explicaven? On has anat?
4: Doncs mira, m'he assegut amb tothom, quasi que aprendre alguna cosa, perquè he posat el micro i tothom m'ha estat explicant si els hi semblava bé o no aquesta proposta. Han tingut opinions de molts tipus, sobretot parlàvem, per exemple, amb un home, el Cris, que es mostrava molt crític amb la proposta. Ell considera que és una manera de fotre la gent, literalment ha dit això, ara ho escoltarem, i assegura que li molesten molt més altres problemes ambientals, com per exemple la contaminació dels cotxes i no pas doncs, el fum del tabac.
5: No, te digo una cosa que para mí es una tontería esto, pero bueno, ¿qué más me da que en la terraza se voy a fumar o no, ¿sabes? Pero eso es bueno, supongo que quieren nos joder a tope, todo, de todo. Y dentro de un rato te van a decir que no puedes a tomar la cerveza o alcohol, ¿me entiendes? Eso se empieza de algo y van a empezar de cigarrillos y eso. Entonces, ¿qué me molesta? Más me jode de gasolina y eso, las mierdas que están en el aire.
0: El senyor estava bastant enfadat, eh?
4: I mira que no coneixia que avui passaria això, però
0: no, estava enfadadíssim, eh?
4: I li ha sortit de l'ànima, no? També una persona que opinava, doncs, bàsicament igual és el Javier, que també rebutja aquesta iniciativa i carregar contra el govern. Assegura que segurament, doncs, el 2027 ja no hi seran i critica que cada vegada més hi hagi més prohibicions. Segons ell, aquest tipus de mesures no serveixen de res i tot depèn de fins on estigui disposada la gent a aguantar.
6: De menos mal que este gobierno ya no va a estar, porque son impresentables, eso sí, roban todo lo que quieran y nos prohíben todo lo que pueden. El 2027 espero que esta gente no esté, ni en el 2028 ni en el 2250. ¿Y después qué nos van a prohibir? ¿Fumar en casa? Es que es absurdo totalmente. Estas prohibiciones no llevan a ningún sitio. Es una más y una más y una más hasta ver hasta dónde aguanta el pueblo, hasta que digamos, oye, mira, hasta aquí has llegado, y sacarlo por los pelos. Que es lo que están buscando, creo yo, vamos, porque no se entiende.
0: Bueno, el cas és que hi ha una prohibició també, no sé si està en vigor, que és el fumar dins del teu propi cotxe, sobretot si hi ha menors. Aquí també penso que, no sé si ja està prohibit o està en vies també de fer-ho.
4: També seria un què,
0: no? És una qüestió de salut pública, sí. El fet de...
4: De fet, hem parlat amb una persona, la Leo, que es mostra favorable a aquesta mesura, no? Perquè també volíem tenir com les dues bandes, i ella bàsicament doncs, està d'acord perquè opina que d'aquesta manera ella mateixa aconseguirà deixar de fumar, per tant seria un benefici per ella també. Diu que sempre procura, això sí, preguntar a les persones que té al voltant si els hi molesta el fum o no, i per una qüestió diu doncs de respecte cap als altres.
7: Me parece bien, porque tengo intención de dejar de fumar. Yo siempre suelo preguntar si les molesta que fume, sobre todo si estamos comiendo. Es que yo lo entiendo, que a la gente le pueda llegar a molestar.
0: Pues ja, me molesta, pues menjar, sí que molesta.
4: Exacte.
0: Sí, sí. Encara que recordo quan es podia fumar a les discoteques. Mireu, jo sóc tan gran en comparació amb vosaltres, que sou dos babies.
4: Bueno, i a les escoles, eh?
0: Sou dos babies, eh? Jo anava a discoteques on es fumava, on no podies veure a un metre dels teus nassos del fum que hi havia.
4: Sí, sí.
0: I ara això no passa.
4: No, ara és impensable.
0: I estic d'acord amb aquesta dona, si vols deixar de fumar, però t'han d'ajudar. És el que hi ha ajudes, eh? Si tu vas al metge de capçalera, perquè no oblidem que és una droga que enganxa la nicotina, si vas al metge de capçalera i li expliques vull deixar de fumar, sí que hi ha ajudes i sí que hi ha medicaments per donar-te. Però el primer pas és voler deixar-ho.
4: Sí, sí, completament. Per tant, una mesura que mostra controvèrsia, com hem pogut escoltar, els que estan a favor, els que estan en contra i es queixen, i veurem si finalment aquesta mesura tira endavant i si s'aprova avui finalment.
0: Tu fumes?
4: Jo no.
0: Vale. Has fumat alguna vegada?
4: No.
0: No.
4: I tu?
0: Jo vaig intentar. T'ho prometo, que era un altre...
4: Ho vas intentar.
0: Home, clar, mira, ara t'explicaré una història de Bolo Cebolleta. És que m'obligueu a fer coses que m'agraden, però pateixo per l'audiència i per vosaltres, perquè, mira, jo quan anava a l'institut, feia FP, els meus companys fumaven, i jo volia fumar. Jo vaig intentar, si fumen seràs que és guai fumar, i vaig intentar fumar. I era un Winston, no oblidaré mai. Era un Winston, i vaig fumar-me el primer Winston sense empassar-me el fum, en plan molt...
4: I quasi t'ofegues, no?
0: Muy blandito, eh? No, no és que m'ofegués, és que ho vaig intentar amb el primer, Vaig intentar un segon, que el primer em va semblar horrorós, el segon em va semblar horrorós, i un tercer, i em va semblar horrorós. El sabor que deixava, i aquí vaig decidir no fumar. I a partir d'aquesta experiència, doncs ja no he tornat a fumar.
4: Doncs mira,
0: mai més, perquè em va semblar... Realment no vaig entendre el que... No era com aquello de... La tònica, te'n recordes de l'anunci de la tònica? De, no, la tònica, és que hay que provar-la dos veces para que te empiece a gustar. Aquí ho vaig provar tres vegades i no.
4: Doncs millor,
0: Marc Puerto, Marc Monclús, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu.
0: I a més m'han donat peu a explicar una historieta d'Abuelo Cebolleta que no li interessa absolutament a nadie, però és que la vida ha canviat molt en aquestes qüestions, moltíssim. En aquestes qüestions de salut pública i en qüestions de fumar, per exemple, la història ha canviat radicalment i segurament els que tenim certa edat recordem com ha estat evolucionant tot això, i si sou restauradors també ho recordareu quan van començar a prohibir o van obligar o volien dir no, als restaurants hi ha d'haver dos espais, un espai per fumadors i un altre espai per no fumadors, separats, perquè el fum no passi d'un lloc a l'altre, i els restauradors van fer una inversió important en els seus locals per controlar i per fer unes sales per fumadors que després, al poc, va resultar en res, una inversió que es va llançar a l'escombraria perquè al poc es va prohibir completament fumar a bars i restaurants. Bé, doncs aquesta llei s'aprovarà aquesta tarda al Consell de Ministres. Sabeu el que no prohibiran mai? Menjar bona carn. I espero que no, espero que no. Però si vols menjar, si t'aquests caprici de... Mira, tinc un antojo, quiero comer buena carne. Doncs mira, és que has de conèixer la Cabrera Barcelona, que és l'autèntica graella argentina, amb talls increïbles, un ambient perfecte per gaudir. Ja sé, és un d'aquests llocs que un cop proves, vols tornar sempre. I on està la Cabrera Barcelona? Doncs al carrer Diputació 239, la Cabrera, per gaudir de la bona carn.
8: Herrera a COPE.
9: COPE Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat.
10: COPE Catalunya i Andorra.
11: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
12: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
13: El Tour de Francia ya está en marcha y la emoción no da tregua.
14: Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
13: 3.333 kilómetros de pura adrenalina.
14: Arriesgando tumba abierta, ¿no?
13: En COPE te lo contamos todo.
14: 20 kilómetros meta.
13: Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arauz, Joan Prats y Eric Prades.
14: Buenas tardes, amantes del ciclismo.
13: Cada día desde las 4 en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego.
14: Línea de meta, Eric Prades.
13: Hasta el 26 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eric Prades.
15: No sabemos cuál será la gran noticia del verano.
16: Bueno, ¿dónde tenemos puesta hoy la mirada?
17: Déjame que te hable de vivienda, ¿cómo no?
18: Pero esta va a ser otra semana de alto voltaje, ya lo son todas.
15: Pero sí, ¿dónde escucharla?
19: ¡Aquí estamos preparados! ¡Pero vaya que sí estamos preparados!
15: Este verano no te lo pierdas. Sigue conectado a COPE.
20: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
21: El tercio de la población, uno de cada tres, efectivamente las rebajas son el momento de poder afrontar gastos en la compra de ropa y calzado.
20: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
22: Avui parlarem d'una cosa que tots els que convivim amb animals hem sentit, però que poques vegades sabem explicar. És aquest moment en el qual el teu gos et mira i sembla entendre't sense paraules.
20: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
8: Herrera a COPE.
9: COPE Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat.
0: La important de la visió, la important de la salut ocular. És una qüestió que moltes vegades no ens n'adonem fins que... Nadie s'acuerda de Santa Bàrbara hasta que truena. Pues això a vegades és el mateix. Parlem de cataratas i glaucoma. Va, parlem amb l'Institut Oftalmològic Tres Torres Ja sabeu que allà la primera consulta és gratuïta, la primera consulta d'avaluació, si teniu un problema de qualsevol d'aquestes qüestions, la primera consulta és gratuïta a l'Institut Oftalmològic Tres Torres. I parlem amb el doctor Emilio Juárez. Emilio, bon dia, benvingut.
1: Bon dia, bon dia.
0: Jo estava parlant de la importància d'aquesta salut ocular i sobretot de la prevenció. Per exemple, si parlem del glaucoma a les catarates, això es pot prevenir?
1: Pues mira, que has donat a la clau. Justament, hi ha molts estudis que ja demostren que tenir catarates i glaucoma va associat. Per tant, pensem que si traiem la catarata, aunque estigui al principi, perquè ocupa molt espai i no deixa que el líquid de dintre de l'ull surti bé, al moment que elimines la catarata, com dones més espai, aconsegueixes prevenir que tinguis un glaucoma de futur, sobretot d'angle estret, que es diu, o que inclús que es tanqui la sortida perquè tenim un cristal·lino que pressiona aquesta sortida.
0: Ahà. Uh-huh. Emilio, i l'operació o el tractament és molt complicat de tot això?
1: Justament has donat amb el que diem, la intervenció, al fer-se amb làser, amb el catalís, que a vegades hem parlat, és fàcil, sí. És simple, permet que aquesta cirurgia la puguis avançar. No has d'operar-te les catarates, com es deia abans, allò de que la catarata ha de madurar. Tot el contrari, tu elimines la catarata, poses una lent que dura tota la vida i, a més, prevens aquest glaucoma. I sobretot ho dic per a aquelles persones que portin gotes, que li diuen que té una mica de glaucoma o que té antecedents a la família de glaucoma. I, a més, té catarates que es plantegin aquesta tècnica, que comentin amb el seu oftalmòleg. Escolta'm.
0: En quin moment hem d'anar? És a dir, en quin moment hem de sospitar que alguna cosa no va bé, per exemple, si parlem de glaucoma, catarates, i anar allà a l'institut?
1: Pues mira, a partir dels 45-50, si comencem a notar que comencem a veure una mica borrós de lluny, que per la nit no veiem bé i que això es junta amb que de prop tampoc estem veient bé, com a mínim hem de revisar la pressió i el nostre ull, l'angle de sortida del líquid i la graduació que tenim. Si no és res, la pressió està normalitzada i no tenim problema d'espai petit de sortida del líquid i a més només és vista cansada, pues bote. Ens fem unes ulleres per llegir i el dia que em cansi ja saps que es pot operar la vista cansada i es corregeix. Però sobretot que la gent agafi aquesta idea de previndre les coses. És molt important. El que avancem, evitem riscos. I pensem que amb la vida tan llarga que tenim, acabem igual operant-nos de catarates, però ens ha provocat unes seqüeles. Tenir una lent dintre de l'ull que creix, perquè a vegades no ens ho pensem, però dintre del nostre ull, el cristal·lí, o la lent que tenim dintre l'ull, va creixent una mica cada any. I això impedeix que el líquid vagi sortint bé. I per això es provoca el glaucoma. Llavors, si eliminem un problema, solucionem l'altre.
0: Ah, doncs per això està l'Institut Oftalmològic Tres Torres, per ajudar-nos en la nostra salut visual, per curar-nos la nostra salut visual. Doctor Emilio Juárez, com sempre, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Herrera a COPE.
5: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.

0: parlem d'això amb el senyor Ramon Pasqual, que és delegat territorial de l'AEMET a Catalunya. Ramon, bon dia, benvingut.
1: Hola, molt bon dia.
0: Gràcies per atendre'ns. Escolta'm, què és un esclafit?
1: Doncs és un fenomen associat normalment a les tempestes i sovint a les tempestes seques o amb poca precipitació, poqueta, que consisteix en un descens sobtat d'una massa d'aire. A vegades és càlida, a vegades és freda, aquestes segurament eren càlides, baixen, impacten contra el terra i clar, quan aquest corrent d'aire impacta contra el terra, no li queda un altre remei que expandir-se horitzontalment en diferents direccions i amb molta força, ratxes de vent, depèn de la situació, però que en aquests casos, com el d'ahir, podien estar a prop dels 110 o 120 km per hora. Per tant, uns vents d'origen convectiu molt intensos.
0: D'això es diuen que han estat vents de 100 km per hora de cop i volta, però acostumen a ser breus, no?, aquests esclafits?
1: Sí, acostumen a ser breus, però clar, molt, molt intensos, molt violents. Són vents que afecten una àrea relativament reduïda, però que, com estem veient, tenen impactes significatius.
0: Es pot preveure això?
1: Bé, el que es pot preveure és que hi haurà tempestes, això ho sabem ja, no? Els butlletins de predicció meteorològica o els avisos anunciem la possibilitat de tempestes en diferents... I segons com sigui el perfil que diem de l'atmosfera, si com està distribuït l'aire sec, l'aire humit, etc., també es pot indicar que aquestes tempestes podran anar acompanyades de ratxes fortes de vent, que és el que normalment s'ha indicat aquests últims dies.
0: I això seria, aquestes ratxes fortes de vent seria el que s'aproparia al que seria un esclafit.
1: Bé, a vegades és només el que diem el front de ratxa d'una tempesta més o menys ordinària, però en altres casos es poden donar, efectivament, esclafits. En anglès li diuen downbursts, en el sentit d'aquest aire descendent que després s'expandeix i que és un fenomen que pot tenir la seva perillositat, com hem comprovat. Sí, sí.
0: Ramon, i això és més d'estiu o d'hivern? O no hi ha estacionalitat pel tema?
1: No, clarament és de les èpoques càlides de l'any, de l'estiu, podria ser també de finals de la primavera, però està associat a les tempestes i associades a la calor.
0: Però és que t'agafa això, jo que sé, desprevingut, perquè he vist uns quants arbres trencats, però trencats directament, el cop de vent va ser tan fort que va trencar uns quants arbres. Ostres, això t'agafa i se t'emporta per davant, si t'agafa sense voler. És perillosíssim, això, eh?
1: Sí. Efectivament, els esclafits, igual que els tornados, que també són fenòmens de la mateixa família, fenòmens de vents forts convectius, són perillosos i en alguns casos molt destructius. Llavors, doncs sí, efectivament, quan hi ha predicció d'aquest tipus de tempestes, per exemple, podem prendre algun tipus de mesures, en el cas que tinguem, doncs, per exemple, un espai obert, una terrassa, un pati, doncs treure els objectes que poden volar, que poden trencar-se, en fi, a vegades no es pot fer res, però a vegades sí que podem prendre algunes petites mesures preventives.
0: La darrera pregunta que et faig, Ramon, abusat de la teva amabilitat, és ens hauríem d'acostumar més a aquests fenòmens, és a dir, amb el canvi climàtic, aquestes calorades, aquestes onades de calor que sembla que tenim de forma ja sovint i un augment de les temperatures significatives, ens haurem d'acostumar a tenir més episodis com aquests habituals o no? És una qüestió que igual passa o igual no passa.
1: Bé, esclafits n'hi ha hagut sempre, igual que alguns tornados, tot i que Catalunya en aquest cas tampoc és que sigui una terra de grans tornados com hi ha en altres llocs del món, però sí que n'hi ha, i esclafits també n'hi ha hagut. Ara bé, sí que és cert que els fenòmens extrems associats a una alta disponibilitat d'energia, com el que estem tenint ara amb aquestes calors, doncs es poden reproduir amb una certa freqüència i, per tant, no sé si la paraula és acostumant-se, però sí a conèixer-los i per part del Servei Meteorològic intentant predir-los amb la màxima fiabilitat possible perquè la població en tingui coneixement.
0: Doncs senyor Ramon Pasqual, delegat territorial de l'AEMET a Catalunya, escolta'm, gràcies per la xerrada i les explicacions que s'han fet sobre aquest esclafit que hem patit a l'Hospitalet. Molt amable.
1: Vinga, moltes gràcies. Adéu-siau.
0: Adéu, una abraçada forta i gràcies per explicar-ho. Bé, doncs, aquest és el cas. Això és el que tenim. Això és un esclafit. Tant de bo no passi gaire perquè això t'agafa. És bastant imprevisible, t'agafa i et pot desgraciar la vida, eh? Si això t'enganxa, imagineu-ho. Ahir, perquè era a les 10, és l'època que estem, no hi havia gaire gent pel carrer i va donar temps, però un d'aquests arbres que va caure a l'avinguda del carreret de l'Hospitalet cau a sobre d'algú i tenim una desgràcia, malauradament. Molt bé, estem a punt d'arribar a 2:15. De seguida actualitzarem la informació de serveis, el temps, el trànsit, els esports, però ja avanço que nada nuevo bajo el sol, eh? Fins que la setmana que ve la cosa no millora. Fins la setmana que ve, avís per calor i apretant la calor, eh? Apretant la calor. A partir de dijous, la cosa ja sembla que canvien i baixaran temperatures i potser arribaran pluges per la setmana que ve. Però bé, de seguida ho ampliem aquí a migdia, va. De seguida actualitzem tot això a migdia, Cope, a Catalunya i Andorra.
2: Migdia.
3: Cope, Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
4: Cope Lleida.
2: 97.4 FM.
5: Residència de Gent Gran El Parador. Un gran equip de professionals, social i sanitari, al costat de les persones grans que tant estimem. Informa't i beneficia't de la prestació econòmica vinculada al servei. Estem al carrer Almodí Vell 6, al costat de la Catedral de Lleida. Informa't a residenciaelparador.com o al 973 82 86 24. Volem ajudar-te. Residència El Parador, al costat de la Catedral.
6: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
7: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
9: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
10: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
11: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
10: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
11: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
10: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
11: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
12: Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
13: Sí, tu amor marcador es de lo que tenemos en juego.
14: Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
12: Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
14: Compatible con CarPlay y Android Auto.

0: migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Senyals horàries de 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Pels més despistats, avui és dimarts, dia 21 de juliol. I ara és el moment d'actualitzar la informació de serveis. I, si us sembla, comencem per la meteo. I la meteo, almenys en els dies que tenim, la tarda que ens queda i els dies que se'ns tiren a sobre, com a mínim fins demà passat, fins dijous, nada nuevo bajo el sol, nunca mejor dicho. Calor i pols en suspensió. De fet, de cara a aquesta tarda hi ha una alerta activada per intensitat de calor a tota la franja de Ponent. Des de nord fins a sud, calor. Calor intensa. A la resta de Catalunya, calor i molta pols a suspensió i alguna petita gota que es pot deixar escapar cap al Ripollès. Més enllà de tot això, res més. Calor nocturna, molta calor. Molta calor nocturna i un avís pel calor nocturna cap a Terres de l'Ebre, una alerta taronja, i a tota la Costa Daurada. Calor i evidentment, a Ponent. I pols a suspensió que es mantindrà. Aquestes alertes de sobrecalor i calor nocturna tindran un punt àlgid dijous, aquest demà passat. Demà passat tindrem unes alertes taronges tant pel matí com per la tarda, tant com per calor diurna com nocturna, sobretot i pràcticament a tot Catalunya, fins i tot alertes taronges per aquesta intensitat de calor, tant diurna com nocturna. Així que molta atenció. Bé, això serà ja de cara a dijous. A partir de dijous, sembla que les temperatures tenen una tendència a la normalització i fins i tot pot arribar algun ruixat de cara al cap de setmana i la setmana que ve. Però estem parlant de la setmana que ve, estem a dimarts. Encara hem de passar tot aquest túnel de tren de la bruixa convertit en una calorada intensa, agobiant i asfixiant. Així que calor, bàsicament, i molta, tot s'ha de dir. No tenim trànsit, doncs anem a veure com tenim els ports. I l'actualitat esportiva està en mans i veu del José Luis Gil. Com estàs, José Luis? Benvingut.
3: José Miguel, companys, què tal? Bona tarda.
2: Bé, ja ressaca, ja
3: acabat.
2: Està, ja
3: s'ha acabat. S'ha acabat el Mundial. S'ha acabat, prou, ja, fin. Fins aquí 4 anys.
2: La celebració una mica...
3: Aviam, això ho debatíem una mica...
2: A mi em sembla... Perdoneu-me, no us enfadeu amb mi, però aquestes celebracions em semblen cutres.
3: Què li va faltar a vostè? O què li va sobrar?
2: Una mica de brillantor. No, em va faltar brillantor.
3: Enginy.
2: Em va faltar enginy. Em va faltar espectacularitat. Em va
3: espectacularitat?
2: Faltar...
3: Espectacularitat? Bueno,
2: no, aviam. Mira, és que estem parlant d'una selecció...
3: Surten allà els jugadors... No sé què vols ara... Un número de...
2: Que està molt bé, però això ja no és una qüestió que passa ara i fins aquí 16 anys no ho tornarem a veure. Tornarem a veure Eurocopes, Jocs Olímpics...
3: Nations League.
2: Nations League. I Espanya és una d'aquestes seleccions que guanyarà més. Llavors, això li ha donat un toc més...
3: Se'ns està omplint la panxa, d'alguna manera, en el tema de celebracions?
2: Però clar, que s'ha de fer un toc més americà, en això, que ho sabem fer
3: més americà?
2: Sí, més espectacle, més show.
3: Al contrari. Sap vostè, jo... Sap vostè a qui vaig trobar a faltar?
2: Aquí.
3: Un Pepe Reina.
2: Home, mestre de cerimònies a l'alçada de les circumstàncies.
3: 16 anys després, què recordem de la celebració del 2010?
2: A Pepe Reina,
3: Camarero! Camarero! És això el que recordem. I ja, bueno, ara em refrescaven a les xarxes, em refrescava la memòria pobre Manolo Escobar, que el cel sigui, quan el van mantejar allà, i poca cosa més. I perquè, aviam, que hi havia algun jugador que si bufava donava positiu, doncs no direm que no, el 2010 i el 2026, però això no canvia, passa el temps i no canvia, i un dia és un dia i una celebració. Però sí que jo crec que el que vostè va trobar a faltar i jo vaig trobar a faltar va ser aquesta figura, un Pepe Reina, que dinamitzés una mica des de dins el tema.
2: Segurament, però...
3: Perquè que cantaria Aitana, ja ho sabíem tots, que
2: ja es veia venir, sí... Que van estar molt bé, ho van fer molt bé, però...
3: Impagable l'intent de Luis de la Fuente de cantar per Julio Iglesias.
2: Bah, això va ser...
3: Impagable.
2: En fi.
3: Impagable.
2: Només és molt bon entrenador,
3: Però, bueno, també s'ha d'entendre,
2: Que sí, que està molt bé, festa.
3: Que els jugadors tornen d'estar allà... Tenen al cap ja les vacances, tenen al cap...
2: Correcte.
3: Ja descansar una mica, i que sí, que està molt bé guanyar un Mundial i no es guanya cada dia... Però bueno, ja està, prou, s'ha acabat el Mundial.
2: Ja està, ara
3: prou,
2: ja...
3: Prou,
2: tornem a posar
3: prou.
2: Com a líder al Mercato.
3: Sí, fins que no comenci la temporada. Si sap vostè qui ha tornat també del Mundial...
2: Qui?
3: Joan Laporta.
2: Ah, sí, sí.
3: Clar,
2: sí.
3: Joan Laporta, el president...
2: El Víctor Navarro ho estava explicant a
3: l'Una. El Víctor Navarro ho estava explicant. Bàsicament, els ítems són els que són orgullós dels 8 jugadors del Barça que han contribuït a l'èxit de la selecció espanyola i que, en principi, demà és el dia de Yemi. Demà és el dia de Yemi, aquest davanter alemany que, per fi, intentarem tancar...
2: Una... Alemany?
3: Sí, alemany.
2: Adeyemi?
3: Adeyemi, Karim Adeyemi.
2: Sí. A Karim Adeyemi. Vale.
3: Karim Adeyemi.
2: Alemany.
3: D'Alemanya. Escolti, faci un Google, si no...
2: Home, creu... No, és que no té nom de... Nacido en los Alpes Bávaros. Vull dir, perdonem el tòpic, eh? Que pot ser molt alemany, segur que és més alemany que molts alemanys.
3: Doncs ja està.
2: Però
3: ja
2: no,
3: m'ha sorprès aquest gir, eh? Demà vindré a explicar-li la primera en blaugrana d'Ademinbauer. Li vindré a explicar això, ja està, i punto pelota. No li agrada a vostè tampoc el nom d'Ademi. Què hi farem?
2: No dic que no m'agradi, eh?
3: Que no el veu alemany.
2: Ha dit que no el situava, vull dir, bàsicament és això.
3: Bueno, ja, jo el situo, per això estic aquí. I que podem parlar d'un principi d'acord per Bissigua. Qui és Bissigua? Bissigua és un jugador del Bruges. És un extrem, és un jugador de banda, que diuen que és molt bo. Jo no l'he vist, jugar, però hi ha força expectatives davant d'aquest jugador. Anirem, per cert, veient si el Barça tanca carpetes que tenim obertes, com per exemple la sortida de Marc-André Ter Stegen a l'Ajax, o què passa amb el genoll dret de Frenkie de Jong. L'Espanyol té avui un amistós a Peralada, davant del Pau. Cap allà marxarà el jansenès a explicar-nos doncs, què dona de si aquest segon partit de pretemporada dels homes de Manolo González, que recordem van solucionar el primer amb una tranquil·la victòria 0-3 davant del Olot. La notícia segona és que el Girona presenta la seva tercera equipació.
2: Molt bé.
3: Sense entrar en polèmiques de colors, jo crec que seria un to turquesa, intentant abocar el color de les aigües de la costa, bueno, per aquí, eh? La primera blanca i vermella, la segona negra, la tercera d'aquest color turquesa. Tenim fitxatge al Badawoman femení, un altre, Mirari Uria, que per no perdre el costum dels últims fitxatges que fa l'entitat de Badalona, ve de la Reial Societat. I en bàsquet, nou jugador pel vestidor del Barça, Stanley Umude. Alé, americà, amb passaport de Nigèria, arriba també al vestidor del Palau Blaugrana. I han quedat definides les semifinals de la Supercopa d'Espanya, que obrirà al setembre la competició oficial. València, Barça, Bascònia, Joventut. I en plana de motor...
2: Partidazos, eh?
3: Bueno, sí, és la...
2: València amb el Barça, un altre cop, a mesurar forces.
3: Sí.
2: Molt bé,
3: I veure, sobretot, tanta cara nova que arribarà al vestidor del Barça de bàsquet aquesta temporada, quines expectatives aixeca davant d'un València que l'han pràcticament desmantellat. Li han fitxat a Pedro Martínez al Madrid, li han fitxat a Pradilla, també al Real Madrid, o sigui, s'ha anat Jan Montero al bàsquet grec, o sigui que anem a veure quina versió dona el València. Recordem, anfitrió en aquesta Supercopa ACB al Joventut de Badalona. I en motor haurem de parlar d'Àlex Palou, victòria a Nashville, que l'apropa al seu quart títol consecutiu a la disciplina de la IndyCar.
2: És un autèntic crac, aquest.
3: És un fenomen.
2: Un fenomen, aquest paio.
3: És un
2: molt
3: fenomen.
2: Bé.
3: Seria el quart consecutiu, cinquè a la trajectòria en aquesta que és la IndyCar, pels no...
2: Això t'anava a dir, perquè aquí a Espanya possiblement l'IndyCar, els que ho han vist igual tenen una idea, els que segueixen o ho segueixen de debò,
3: visualitzeu.
2: Però majoritàriament no ho tenen clar, això.
3: Visualitzeu.
2: Què és?
3: Cars, la pel·lícula de Cars, quan Cars va a fer aquesta cursa a l'Oval, que li diuen a l'anell, doncs això és la IndyCar. La majoria de circuits de l'IndyCar fan que tenen aquesta forma ovalada i els cotxes van donant voltes i voltes i voltes i voltes.
2: Una espècie d'autos locos, però en sèrio.
3: Los autos locos, amb tot el respecte del món, era una altra cosa.
2: Ah.
3: Los hermanos Macanan.
2: Sí, senyor. Pierno Doyuna,
3: Patán.
2: Penélope Glamour.
3: Mafio i sus pandilleros.
2: Pedro Bello,
3: efectivament. Busqueu, i sabreu el que eren dibuixos animats de veritat. I no, perquè res, escolti. Al final...
2: Con este apunte que m'ha semblat al·lucinant.
3: Ens trauran la secció.
2: No, home, no. És un punt interessant, això de recordar los autos locos, home. José Luis, moltes gràcies.
3: Fins demà.
2: Molt bé, de seguida. He explicat tota l'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. De seguida parlem... aquí tindrem el director de Murproteca Catalunya per parlar de com protegir el patrimoni els edificis, el patrimoni edificat, de les humitats. I després parlarem d'actualitat, perquè s'ha fet una roda de premsa avui a Barcelona, on s'han anunciat les noves mesures a la ciutat de Barcelona per protegir els motoristes. De seguida en parlarem de tot això i en parlarem aquí a migdia a COPE, a Catalunya i Andorra.
1: 16 años después, hemos vuelto a vivirlo juntos.
4: Gracias, Ferran Torres, queda tu nombre en la historia.
1: Gracias, España, por hacernos soñar otra vez. Gracias a ti por vivirlo en COPE.
5: Arrancamos una programación especial, la segunda estrella.
1: Tiempo de juego, el partidazo de COPE.
6: Las palabras se quedan cortas para decir lo que hay en Cibeles.
7: Pues mira, Eri, es una auténtica locura.
8: Veo a Lamín, veo a Gaby, a Nico Williams, que se lo está pasando genial. ¡Lamín! ¡Nico!
1: Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, Andrea Peláez, Eri Frade.
9: ¡Yo soy español!
1: La emoción de la radio, la emoción del deporte y la energía que nos mueve con Niva, la primera neoenergética.
10: Ocasión Plus.
11: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
12: Llegan las segundas rebajas a la colección de baño en El Corte Inglés, con hasta un 40% de descuento. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de un verano inolvidable. Bikinis, bañadores y en una gran variedad de marcas. Las segundas rebajas en la colección de baño en El Corte Inglés. Hasta el 22 de julio en tienda, web y app.
0: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: El verano invita a recorrer nuestro patrimonio histórico, bueno, si el calor lo permite, claro, castillos, a una hora adecuada, castillos, monasterios, iglesias, edificios emblemáticos. Es que tenim tanta cosa per veure. Todo esto se convierte en protagonistas de las vacaciones de millones de personas. Pero, detrás de muchos de estos inmuebles existe un enemigo silencioso que amenaza su conservación, que son las humedades estructurales. Bien, como siempre hablamos con Ignacio Lago. Ignacio Lago es director de Murprotec en Cataluña, sobre cómo proteger este legado para las generaciones futuras, teniendo en cuenta que España es uno de los países con mayor riqueza patrimonial del mundo, situándose entre los primeros en número de bienes reconocidos por la UNESCO. Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido.
13: ¿Qué tal? Bien hallado. Muchas gracias, señor Cruz. ¿Cómo
2: pues,
13: está usted?
2: Muy bien, encantado que estés aquí y volver a hablar contigo. No tenemos faena con esto del patrimonio, porque ¿son las humedades estructurales realmente uno de los grandes enemigos del patrimonio?
13: No, por supuesto y sin ninguna duda. Piensa que, por un lado, está la antigüedad de las edificaciones y los materiales con que fueron construidos. Y es muy, muy, pero muy normal y muy habitual que sufran problemas de humedad estructural. Esto lo convierte en una de las principales amenazas para la conservación de este patrimonio. Además, tenemos que tener en cuenta que no solamente se trata de los muros. La humedad acaba afectando a elementos de gran valor como maderas, pinturas, frescos o simplemente mobiliario histórico. El problema, el gran problema, es que si no se actúa a tiempo, el deterioro puede ser progresivo y, lo que es peor, a veces es irreversible. Ajá. Por eso es fundamental abordar estos problemas con soluciones que permitan una eliminación definitiva y, sobre todo, que garanticen la conservación de este legado cultural tan importante que tenemos en España.
2: ¿Qué diferencia Murprotec en la intervención sobre el patrimonio frente a otras soluciones del mercado?
13: Bueno, aquí sí que hay una gran diferencia, porque la clave está en la especialización y el enfoque técnico. Aquí esto es súper importante. Trabajar para patrimonio exige no solo eliminar la humedad, sino hacerlo con precisión, respeto al edificio y con el resultado de un gran equipo detrás para que todo funcione correctamente. Además de todo este gran equipo profesional, contamos con acuerdos con instituciones públicas y asociaciones vinculadas a la conservación del patrimonio, como, por ejemplo, Hispania Nostra, lo que nos permite abordar este tipo de proyectos con una visión mucho más amplia y, sobre todo, mucho más coordinada. ¿Qué pasa? Que este enfoque lo que nos garantiza son intervenciones más seguras,
2: sí,
13: eficaces y adaptadas a las necesidades de cada inmueble.
2: Se hacen esto con un castillo, se hacen esto con un monasterio, ¿qué no harán en tu casa los de Murprotect? Ya sabéis que hay un teléfono gratuito para ponerse en contacto con Murprotect, que es el 900-102-103, o a través de la web también podéis contactar humedadesmurprotect.es o murprotect.es.
13: Sí, así es, Cruz. Y también recordar a todos nuestros oyentes que, por supuesto, uno de nuestros peritos puede hacer una diagnosis en su domicilio y es totalmente gratuito y sin ningún compromiso. Uh-huh. Quiero decir que si tienen alguna necesidad o simplemente tienen dudas, llamen. Nuestros peritos se pondrán en contacto y harán las valoraciones oportunas para solucionar de forma definitiva los problemas de humedad.
2: 900-102-103. Ignacio Lago, director de Murprotec en Cataluña, muchísimas gracias y feliz verano. Disfrútalo.
13: E igualmente, que lo disfrutes tú también. Muchas gracias.
0: Migdia.
1: COPE Cataluña y Andorra.
0: Estàs informat.
2: Les dades que proporciona el Servei Català de Trànsit deixen una fotografia molt clara en qüestions de víctimes a les carreteres. En el primer semestre de 2026, un total de 29 motoristes han perdut la vida a les carreteres catalanes. Aquesta xifra és un increment, suposa un increment respecte al mateix període de l'any passat, el 2025, i representa més del 40% del total de morts a la red viària catalana. Avui l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa o ha anunciat un pla per intentar donar més seguretat als motoristes i en aquesta roda de premsa ha estat el Pol Matavaques. Pol, benvingut.
10: Moltes gràcies, bon dia.
2: Què ens pot explicar, què ens pots explicar de tot això? Quines són les mesures que s'han posat en marxa?
10: Doncs mira, tenim tres mesures que es posaran en marxa. Explicarem una mica el calendari de la mà de Laia Bonet, la primera tinent d'alcalde d'aquí a Barcelona. Tres mesures que són senzilles. La primera són uns amortidors d'impacte preparats específicament per dins de la ciutat. Per què? Perquè és una cosa que ja podíem veure en algunes carreteres d'alta velocitat, però s'adaptaran, en lloc d'absorbir impactes de 100 km per hora que podríem estar parlant a autovies, per exemple, es reduirà un impacte d'uns 50 km per hora, per tant, més pensat per ciutats urbanes. És una mesura que, precisament, Laia Bonet, la primera tinent d'alcalde d'aquí a Barcelona, explicava de la següent manera.
14: Uns amortiguadors que el que fan és reduir l'impacte en cas de sinistre, és un element de reducció de les conseqüències, de minimització de les conseqüències en cas de sinistre, que més aviat l'hem vist en vies ràpides, i que aquí el volem incorporar amb trama urbana, amb xarxa viària urbana, i per tant pensat per velocitat urbana.
10: Per tant, és una manera d'intentar mitigar, intentar que els danys no siguin tan grans. Els següents ja estem parlant de prevenció. Els segons són una, per parlar-ho clar, un abalisament amb vorades i zones d'obra, però alhora aquesta prova pilota que incorporarà són aquests mateixos abalisaments, senyals groc fluorescent, fora de zones d'obres, és a dir, fora de zona habitual, concretament es provaran a plaça Tetuán.
14: Un és plaça Tetuán, l'altre és la Ronda de Dalt, un amb obres la zona on tenim obres a la Ronda de Dalt i a la plaça Tetuán on no tenim obres, i que ens permetran guanyar en visibilitat i d'aquesta manera poder prevenir sinistres.
10: I el tercer punt són el reforç a zones avançades de motos. Actualment Barcelona compta amb 52. L'objectiu seria actualitzar les que hi ha ara mateix,
2: sí,
10: i duplicar-les de cara al 2027.
14: Les zones d'avançament que ja existeixen, l'actualització bàsicament és reforçar la pintura, per tant guanyar en visibilitat, això és el que realment fa falta. Pensem que són zones d'avançament creades fa molts anys i que durant molts anys no se n'han fet més, i després hi haurà doncs, la creació d'aquesta cinquantena de noves que ajudaran a generar aquest mateix espai més segur per l'usuari de la moto avançada en la sortida dels semàfors.
10: I tot això es posarà en marxa a partir d'aquest estiu, en algunes parts, altres estan previstes més de cara al 2027. Això sí, no sabem fins quan allargaran les proves pilot, perquè el que volen és assegurar-se tenir resultats correctes per després, la intenció és aplicar-ho ja a nivell general, aplicar-ho com a norma general per poder millorar un dels transports més utilitzats per la gent de Barcelona, com és la moto.
2: La moto, sí, ja sabeu que és un dels transports preferits per barcelonins, la moto. Doncs, Pol, escolta, moltíssimes gràcies.
10: A vosaltres.
2: Cuida't. Pol ha estat a la presentació d'aquestes mesures en qüestions en proves pilot, amb uns objectius molt clar. Un objectiu molt clar, el fet d'assegurar o almenys garantir o augmentar, millor dit, la seguretat d'un dels transports més utilitzats a Barcelona, que com és la moto per situacions de bloqueig del trànsit, això està clar. Va, que de seguida parlarem de recomanacions per fer. No sabeu què fer aquesta tarda? O demà? O demà passat? Doncs de seguida en parlarem, perquè us recomanem, o xerrarem més que recomanar, cadascú que vulgui, que faci el que vulgui, però us presentarem l'exposició gratuïta, d'accés gratuït, que acaba d'inaugurar fa uns dies les Drassanes de Barcelona. De seguida en parlem aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
0: A COPE Catalunya.
15: La imatge del dia, a COPE Catalunya.
2: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
0: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
1: Los fines de semana en la radio.
16: A ver, dice Gil Manzano, lo va a explicar.
1: El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
16: ¡Penalti! ¡Ha pitado penalti!
1: Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.

0: Parlem d'una exposició que s'ha inaugurat fa res a les Reials Drassanes de Barcelona. Estem parlant d'unes drassanes medievals del segle XIII, crec que la millor i més completa drassana que es conserva al món, així com un exemple únic d'arquitectura gòtica civil. I dins de Barcelona, com capital mundial de l'arquitectura, es presenta aquesta exposició com a evolució, una qüestió cultural brutal. En parlem amb la Sílvia Dalt, que és cap de l'àrea de col·leccions i recerca del Museu Marítim de Barcelona. Sílvia, bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Escolta'm, gràcies per atendre la trucada, Sílvia.
1: A vosaltres.
0: Explica'ns. Ostres, és que si parlem d'història de les drassanes, estem parlant de la història de la ciutat i bàsicament d'un pes important que tenen aquelles pedres, històricament parlant.
1: Sí, exacte. Nosaltres, aviam, tenim la sort d'estar en un museu que és una peça de museu. Vull dir,
0: és un museu que en si mateix ja és un museu.
1: Ja és una peça de museu perquè l'edifici ja en si ja és una peça molt, molt important en quan parlem d'un edifici d'estil gòtic, molt ben conservat i que té una funció, no la funció original, que era la construcció de galeres i donar un servei a la ciutat en aquest sentit, sinó que, a més, segueix tenint avui en dia una funció que és la de aixoplugar, no?
0: Sí.
1: El que és la història marítima una part de la història marítima de la ciutat i del país.
0: Clar, és curiós perquè, Sílvia, moltes vegades parlen del museu que ha donat la sensació que Catalunya ha viscut una mica d'esquenes, no?, la seva història marítima. No del tot, però dona la sensació. Igual estic equivocat.
1: Sí, sí. Bueno, Catalunya, sí, estem en un lloc al costat del Mediterrani, que és un mar bastant navegable durant tota la part de l'any i que, a més, bueno, hi ha hagut una tradició marinera, no? Mm. Però sí que és veritat que hi ha poca, però això ja és una opinió quasi com personal, hi ha poca tradició nàutica en general, ni que aquests últims anys doncs hi ha més escoles de vela, hi ha com més participació en el fruit, no? En el disfrutar del mar, no? No només d'una manera d'anar a platja i banyar-te, sinó que, a més, disfrutar de lo que és la navegació, per exemple, no?
0: Navegar...
1: Però, bueno, és un tema d'hàbits, i per això suposo que tot és una suma d'ingredients que fan que estiguem una miqueta... No estiguem de cara al mar, sinó una mica d'esquenes, ni que últimament, tots aquests últims anys, tota la remodelació de la zona olímpica, tot això, doncs sí que s'ha obert més, no? Mm. Però, bueno, costa encara d'estar a uns nivells més francesos o anglesos, que allà la gent té el seu ADN, sortir en un moment donat amb un bot, a navegar a vela o a rem, sense motos aquàtiques.
0: I sense motos aquàtiques, aquesta és la clau.
1: No diré la meva opinió, però bueno, hi ha moltes maneres de navegar i de disfrutar del mar i ser respectuosos amb l'entorn i amb les persones i amb la fauna.
0: I segurament la moto aquàtica no entraria dins d'aquesta equació.
1: Bueno, és un tema de gustos.
0: No, però, evidentment.
1: Aquí
0: no entrarem aquí a censurar, evidentment, les maneres de gaudir,
1: no,
0: ni molt menys.
1: Sí,
0: però aquí jo seria més de la teva corda, en aquest cas. Sense treure tota la importància que pot tenir una moto aquàtica en la seva funció, ni molt menys. Però, entrant dins de tot això, hi ha una exposició, fa dies heu inaugurat, aquest viatge en el temps per les Reials Drassanes de Barcelona, és una exposició gratuïta d'accés públic. Explica'ns en què consisteix aquesta exposició i com vau trobar aquestes fotos o el que sigui. O sigui, com neix una exposició d'aquesta magnitud, d'aquesta mena?
1: Sí, mira, aquesta exposició s'emmarca dins de la programació de Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura 2026 i a nosaltres hi vam voler participar d'alguna manera posant en valor el que és l'edifici perquè, bueno, és una estructura important de la ciutat, no? Aquesta exposició es va desenvolupar a partir del guió del Xavier Teros, que és un escriptor, antropòleg i cronista de la ciutat, i nosaltres també vam fer la part més d'aportar les imatges, les fotografies, que formen part, quasi totes les fotografies formen part del fons fotogràfic del museu, altres venen d'altres institucions que els hi hem demanat, com l'Arxiu Nacional, per exemple, o l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona, que ens han cedit algunes de les imatges. Llavors, a partir del guió I a partir de les imatges hem construït aquesta exposició que es pot visitar al vestíbul del museu de manera gratuïta durant aquest any.
0: Sílvia, igual no ho saps, igual ara faig una pregunta una mica basal, però quina és la imatge més antiga que hi ha de l'edifici?
1: Imatge? Quan tu dius imatges, parles de fotografia? O perquè si parlem d'imatges...
0: Estaríem parlant de fotografia o parlaríem d'una pintura?
1: Clar, la imatge més antiga, clar, ens hem d'anar als gravats del segle XVIII, segle XIX, on hi ha totes aquestes imatges del front litoral, per exemple, que són gravats, o, per exemple, ens hem d'anar encara més enrere, ens hem d'anar ara em sortirà la paraula. Perdona.
0: No.
1: Sí, és que tenia aquí una persona... On ens hem d'anar al Vingaerde, per exemple,
0: sí,
1: que hi ha un facsímil que en conservem al museu del 1563, que on es veuen les drassanes. Vull dir, potser ens hem d'anar a aquestes... Quan parlem d'imatges que no són fotografies. Quan són fotografies ja ens hem d'anar, sobretot a principis del 20, quan la institució, bueno, aquesta institució, l'edifici era una caserna.
0: Estem parlant de les drassanes de Barcelona, de les Reials Drassanes, un edifici que, si em coneixes, si m'equivoco, remunta al segle XIII, crec, més o menys.
1: Sí.
0: Que van ser encarregades i posades en servei. Doncs tenim aquesta exposició per gaudir al Museu Marítim. Sílvia Dalt, cap de l'àrea de col·leccions i recerca del museu, escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada i explicar fent 5 cèntims de tot això, molt amable.
1: Ah, bueno, vale, sí. Jo us animo que vingueu perquè, vull dir, descobrireu que aquest edifici, a més de tenir una exposició permanent i parlem de la història marítima, també l'edifici en si té molts secrets i moltes històries darrere de les parets i tota la transformació de l'edifici aquests últims segles, doncs l'expliquem en aquesta exposició, no? Des de com ha anat canviant els espais i com s'ha anat transformant en el que avui estem veient.
0: Drassanes, caserna d'artilleria, ha estat una mica de tot aquest edifici.
1: Sí.
0: Sílvia, una abraçada molt forta i moltíssimes gràcies.
1: D'acord, gràcies.
0: Gràcies a tu per atendre'ns. Un exemple únic d'arquitectura gòtica civil, les drassanes de Barcelona. Bé, ja ho sabeu, ja està aquesta exposició, que per cert van ser declarades Monument Històric Artístic el 1976, també s'ha de dir tot això. Una bona manera per passar la tarda allà. Va, estem a punt d'arribar a les dues. Recordar que totes les xerrades les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, a través de les nostres aplicacions, tant per iOS com per Android, que les podeu descarregar. I ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Rebeu l'abraçada i la salutació de que els hi ha parlat amb molt de gust José Miguel Cruz, que acabin de passar una molt bona tarda.
2: Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
3: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía Cope.
4: Estar informado.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Mediodía Cope este martes 21 de julio, el martes en el que España se levanta con la resaca del fiestón de la selección española por las calles de Madrid. 2 millones de personas abarrotaron la capital para recibir a los jugadores y al equipo técnico.

0: Quique Iglesias.
1: Muy bien dicho, sí, aquí estamos. Xavier Miquel Azparren es el mejor español de momento en el top 10. Día lunes ayer de reposo, pero también de control de sentido paje para Benepool, para los equipos españoles también. El día anterior de madrugada, ya sabéis, le tocó a Vineor y que ya no está en la carrera. Y también a Tadej Pogačar ha sido percutido por un coche fuera de carrera el compañero de Pogačar, Brandon McNulty, que a duras penas sigue en carrera.
0: Hablamos de baloncesto del Real Madrid porque estaba el club blanco pendiente de una decisión de Mario Hezonja y parece que el croata ya ha tomado una decisión, Andrés Sánchez.
2: Y tiene pinta de que su aventura en el Real Madrid parece haber llegado a su fin. El alero croata le ha comunicado al club blanco que va a abonar su cláusula de salida y pondrá rumbo a la NBA, aunque se desconoce el equipo. Un contratiempo para los madridistas porque Hezonja contaba como jugador de formación para el club. Ya suena como posible sustituto Michael Jantunen, el ala pívot finlandés del Fenerbahce.
0: En Fórmula 1 este fin de semana, Gran Premio de Hungría con Alonso decidiendo sobre su futuro, Carlos Miguel.
3: Cuidado que podríamos estar ante las últimas carreras de Fernando Alonso en la Fórmula 1. Debe tomar una decisión y lo hará después del Gran Premio de Hungría de este fin de semana. Estrena coche completamente nuevo, aerodinámicamente preparado desde hace meses por Adrian Newey, con el que esperan dar un saltito y por lo menos empezar a competir. Pero preguntado sobre ello, el piloto vetense no cree que sea necesario o que influya demasiado el hecho del nuevo coche. Lo más importante es cómo se divierte y no se ha divertido con estos monoplazas en las últimas carreras.
4: Mi decisión sobre el año que viene tiene más que ver con la reglamentación. Pilotar estos coches en sitios como Silverstone hace unos días o ahora en Spa no es algo soñado para mi futuro.
0: Y en tenis, españoles por el mundo, Ángel García.
5: Y doble victoria en Estoril, paliza de Pablo Carreño al lituano Gaubas, mientras que en Hamburgo ganó Leire Romero a la eslovena Erjavec.
0: Hasta aquí, Carlos, la actualidad en el mundo del deporte.
6: Gracias, compañeros. Continúas en la tarde de COPE.
7: Pilar García Muñiz.
0: La tarde.
8: Sports.
9: COPE Cataluña y Andorra.
7: Estás informado.
10: Bona tarda, com esteu? 3 i 25 minuts. Benvinguts a Esports Cope, versió estiu. Deixem la versió mundial, aquesta edició de butxaca que us ha acompanyat les últimes setmanes i a les properes setmanes, de dilluns a divendres. Això no canvia, estarem amb vosaltres des de les 3 i 25 minuts i fins que siguin les 4 en punt de la tarda. Vinga, anem com és habitual amb els destacats del programa, que no deixa de ser el menú que de seguida comencem a desenvolupar. Començant per l'actualitat del Barça. Sabem que demà serà presentat Karim Adeyemi com a nou jugador del Futbol Club Barcelona, tot i que encara no és oficial el fitxatge pel conjunt blaugrana. També sabem avui que el, apunteu, dimecres 12 d'agost s'incorporen a la feina, és a dir, a les ordres de Hansi Flick, els 8 internacionals del Barça que han guanyat la Copa del Món. De tot això i de més coses, de seguida connectem amb el Víctor Navarro a l'aeroport del Prat de Barcelona amb tota l'actualitat del conjunt blaugrana. També repassarem avui les curiositats que ens ha deixat la celebració d'Espanya, del segon Mundial d'Espanya, i ens preguntarem com està la cursa per la pilota d'or que es lliura el 26 d'octubre. Després de saludar el nostre tertulià de guàrdia d'avui dimarts, parlarem de l'Espanyol, que avui té partit el segon de la pretemporada, a 2:15, 2:15, i davant el Pau francès. A més, el conjunt blanquiblau també és notícia perquè frega aquestes alçades als 29.000 abonats. Actualitat del Girona, ha presentat la tercera equipació, diuen que és de color verd turquesa, després donem més detalls, i el Sabadell ha tancat un nou amistós de pretemporada que serà el 29 de juliol davant el Manresa. Fora del futbol, dues referències del món del bàsquet, el Barça ha anunciat el sisè, en van sis ja, sisè fitxatge per la nova temporada. Stanley Umude, alè nord-americà, que ve de l'equip vinculat al San Antonio Spurs i signa fins al 2028. A més, tenim ja confirmats els aparellaments de la Supercopa Endesa, que és el primer títol oficial de la temporada. Es juga el mes de setembre a Badalona. Apunteu, Assisa Joventut Baskonia i València Barça. Dates concretes 19 i 20 de setembre a l'Olímpic de Badalona. I en aquest temps de ràdio També parlarem del català Àlex Palou, que és més líder de la IndyCar després de la cinquena victòria de la temporada. Anem a interactuar entre vosaltres i nosaltres a través de la xarxa social X. Som @esportscope, el foro està obert 24 hores sobre 24. Dues enquestes, ja fem dues enquestes, eh? Abans unificàvem amb una durant la Copa del Món, ara tornem al format habitual. Enquesta Barça. Avui el nom del dia, o un d'ells, Ferran Torres. Què faríeu? Té contracte fins al 2027, és a dir, fins al 30 de juny del 2027. El traspassaríeu, us el quedaríeu o el renovaríeu? Ara mateix, 50% dels vots. El traspassarien, 25% se'l quedarien i 25% més el renovarien. I l'enquesta espanyol parlant de cromos, que hem tingut els cromos i molt actius durant el Mundial, veritat? Doncs els cromos, que són les cares noves de cara a la nova temporada. Qui us agrada més dels nous fitxatges del conjunt blanc i blau? Calatrava, Harman o Moscardo? Aquí l'enquesta decantada amb el 72% dels vots per Calatrava. Podeu continuar opinant, eh? A través de @esportscope. Doncs ja hem començat a rodar amb el Cito Ramírez a la sala de màquines, Edu Badia a la coordinació i a la producció. Us parla Albert Díez. De seguida estem a l'aeroport del Prat de Barcelona.
8: Esports Cope.
11: Suena que viva España en Nueva York.
12: 16 años después, hemos vuelto a vivirlo juntos.
13: Gracias, Ferran Torres. Queda tu nombre en la historia. ¡Ferran de mi vida!
14: Porque ayer el fútbol lo puso un equipo. El equipo de España, Luis de la Fuente, ha conseguido de una generación de futbolistas extraordinarios.
15: Se confirma que España somos una gran nación.
12: Gracias, España, por hacernos soñar otra vez. Gracias a ti por vivirlo en COPE.
14: Esta es la felicidad. Ver ganar a los tuyos justamente y deportivamente.
16: ¡Porro! ¡Remata, Nico!
12: La emoción de la radio, la emoción del deporte y la energía que nos mueve con Niva, la primera neoenergética.
17: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
18: Valorado.
17: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
19: El éxito está asegurado.
17: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
20: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur.
21: Y es que con Verisur podrás irte muy tranquilo de vacaciones, porque además de proteger tu casa las 24 horas, con la app podrás conectarte a las cámaras y comprobar que todo está bien. Te avisamos si hay cortes de luz y si necesitas que alguien vaya en tu ausencia, podrás abrir tu puerta en remoto.
20: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
21: Llama a Verisur al 900-666-777.
8: Esports. COPE Catalunya i Andorra.
10: Tres de la tarda, 31 minuts. Això és Esports COPE, emissores COPE Catalunya i Andorra. Saludem, com us deia, a l'aeroport de Barcelona, el Víctor Navarro. El tenim des de primera hora fent guàrdia. Navarro, com estàs? Bona tarda.
22: Què tal? Molt bona tarda, Albert.
10: Bé, ha rebut el president del Barça, Joan Laporta, també el director esportiu del conjunt blaugrana Deco, que ja han tornat després de veure el tram final de la Copa del Món als Estats Units, i el primer que ha deixat Laporta és la confirmació, no del fitxatge d'Adeyemi, perquè això ho sabíem, no és oficial encara, però sí que el presenten demà.
22: Sí, que demà el presenten, s'ha de fer oficial encara, és que Adeyemi està des de dijous a la ciutat comtal, sí. Està a un hotel a prop del Camp Nou, el que ha fet és discretament, perquè clar, com encara no és oficial, no pot, el club no pot mostrar imatges perquè estaven en temes de burocràcia, de papers que havien de signar les dues parts, el Dortmund i el Barça, doncs no podien mostrar ni que estava entrenant ni de més, però ell sí s'ha exercitat al marge a la ciutat esportiva, perquè evidentment no volia estar tants dies parat, ja havia fet les vacances perquè no havia anat al Mundial amb Alemanya, per tant, ja ha fet aquestes vacances i estava esperant que es faci oficial. Doncs bé, avui, en les properes hores, s'espera aquesta oficialitat, que Karim Adeyemi serà el segon fitxatge del Futbol Club Barcelona per les properes 5 temporades. El Barça paga 22 milions d'euros fixos al Borussia Dortmund i Joan Laporta ho confirmava avui a l'arribada de l'aeroport després d'estar una setmaneta als Estats Units al Mundial.
23: Molt orgullós que avui jugadors siguin campions del món.
24: Demà serà.
22: Joan Laporta, que parlava del segon fitxatge de Dejemi, que demà serà aquesta presentació oficial. El primer va ser Anthony Gordon i el Barça no s'oblida ni de Julián Álvarez. De fet, és una de les carpetes que té ara Laporta. Té dues carpetes pels propers dies, que són Julián Álvarez, segueix sent el nou, queden 11 dies perquè caduqui aquesta oferta que ha presentat el Barça, tot i que Gil Marín de l'Atlético Madrid diu que no hi ha opció ni per 200 milions d'euros. El Barça ha presentat de 100 milions, doncs ni per 200 milions ni pel doble sortirà. Diu que no sortirà Julián Álvarez. El Barça insisteix en què vol a l'argentí. L'altra carpeta és Ferran Torres, l'heroi de tot Espanya, d'aquest gol que emula una mica Andrés Iniesta. Doncs no ha contestat ni l'oferta de renovació del Barça. El Barça, pel que li consta, els seus agents han parlat amb altres clubs, es parla molt del PSG, però no els hi han dit res. Al Futbol Club Barcelona ni a Deco li aporta, ningú de l'entorn de Ferran Torres els ha dit que vulgui sortir, però tampoc que vulgui renovar. Així que estan a l'espera els propers dies de saber què passa amb Ferran Torres, perquè a partir de l'1 de gener seria lliure per negociar amb qualsevol equip.
10: Molt bé. De seguida parlem de carpetes, de les carpetes del Barça, amb Àlex Almas, via Produccions Badia. Abans, continua treballant el Barça en aquesta segona setmana de pretemporada i tenim data perquè els 8 internacionals del Barça tornin a la feina i es posin novament a les ordres de Hansi Flick.
22: El dilluns 12 d'agost serà una setmana després que el Barça aterri, que tornin d'Anglaterra d'aquesta estada, doncs tornaran aquests 8 internacionals espanyols, però també Koundé i Anthony Gordon, perquè els dos van estar fins l'últim cap de setmana jugant al partit del tercer i quart lloc. Doncs els dos també estaran, s'assumen aquests 8 internacionals del Futbol Club Barcelona amb la selecció espanyola, que són campions del món. Allà tornaran, dilluns vinent tornarà, per cert, Rafinha, l'internacional brasiler, doncs tornarà a les ordres de Hansi Flick, i qui ja ho ha fet és Ronald Araujo, que ja està per la ciutat esportiva.
10: Molt bé, algú preguntarà, i si Víctor Navarro ja ha rebut a la porta ja Deco, què fa encara a l'aeroport de Barcelona? Doncs esperar que alguns dels internacionals del Barça, que ahir van celebrar la segona Copa del Món guanyada per Espanya, aterrin a la ciutat comtal. Si hi ha notícia, ens demanes pas. Navarrosa, gràcies, que vagi bé.
22: Vinga, una abraçada.
10: Vinga, saludem ara a l'Àlex del Mas. Àlex, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, molt bé.
10: Bona tarda. De ressaca del Mundial o no?
1: Una mica, perquè ha estat un Mundial, jo diria que magnífic, no? Si deixem a una banda els horaris, que ens han agafat és una mica més complicat, sí, sobretot a la fase de grups, tota la resta jo crec que ha estat una meravella, no només per la victòria d'Espanya, sinó perquè jo crec que hem vist grans partits, hi ha hagut emoció, les principals estrelles han brillat, hem vist coses interessants a nivell tàctic. Vaja, jo m'he divertit molt, m'ho he passat molt bé i ja et dic, crec que ha estat un molt bon Mundial, per tant, una mica de ressaca aquesta setmana, sí. Mm-hmm.
10: Aquest és un bon debat, que no el farem ara, però si és un dels millors Mundials, si no el millor Mundial de la història. Mm-hmm. També és cert que el tenim molt a prop i que a vegades tot això que ens ha agradat molt, que ens ha ocupat més de un mes, 40 dies, doncs ho valorem molt, no? I en aquest cas ho valorem molt positivament. Et vull parlar de les moltes carpetes obertes que hi ha a Can Barça. Mira, el més imminent, Adeyemi, t'agrada Karim Adeyemi pel Barça?
1: Sí, jo crec que és, crec que no és un jugador, no és un primer espasa, però sí és un jugador de primer nivell. Crec que el que ens ha de fer estar confiats, diguéssim, amb l'arribada d'Adeyemi és que ve avalat per Flick. Flick el coneix molt bé, sap què li pot treure i Adeyemi ve de fer una temporada amb certs dubtes, per tant ha de venir aquí està disposat a tot. Crec que amb l'arribada de Yemi, és a dir, primer va arribar a Gordon, amb l'arribada de Gordon doncs podíem intuir algunes coses. Crec que el que fa l'arribada de Yemi és confirmar cap a on vol evolucionar el Barça de Flick, no? O cap a on Flick vol fer evolucionar el seu equip. Crec que perdent a Lewandowski, que és un nou de referència, cap on vol anar és clarament cap a aquest intercanvi posicional, una alta mobilitat, molta pressió, molt dinamisme, que és cap on va el futbol modern, ens ha ensenyat els 2-3 últims anys. Mm-hmm. I per tant, a Diemi ve a ser un atacant que jo no veig com a titular, però sí un jugador que és una alternativa de nivell, que et pot mantenir el nivell en qualsevol partit i en qualsevol situació del joc i que et pot ocupar les tres posicions de l'atac. Mm-hmm.
10: M'agrada molt aquest aval de valgui la redundància, avalat per Hansi Flick, que és un argument que ho justifica tot, però que realment ho pot justificar tot per la feina que ha fet Hansi Flick al Barça. Et sobra, bàsicament per la posició de Dejemi, ja sé que no són 11 en un equip, sinó 11 els que juguen, però al final has de tenir fons d'armari suficient per afrontar totes les competicions, però no sé si et sobra algú en aquestes posicions de banda.
1: No em sobra ningú, de moment, perquè cal veure Cal veure què passa amb Ferran, cal veure què passa amb Rafinha, per tant ho valorarem millor jo crec que quan es tanqui el mercat, però no sobra ningú perquè jo sóc dels que penso que els equips s'han d'anar renovant però ho han de fer progressivament i ho han de fer quan les coses van bé, ara és un moment ideal però s'ha de fer progressivament. No oblidem que el Barça perd el principal golejador dels últims anys, tot i que Lewandowski hagi estat aquesta última temporada menys titular que no pas jugador estructural, t'ha continuat assegurant gols i és un jugador o ha estat un jugador molt important. Crec que perdre algú més en aquestes posicions de dalt, crec que sí seria un condicionant que l'equip es podria ressentir, és a dir, veurem què passa amb Ferran. Jo crec que és molt més important del que sembla el que acabi passant amb Ferran, perquè si el Barça en el mateix mercat perd Lewandowski, perd Ferran i a veure què passa amb Rafinha, evidentment per molt que el que arribi siguin bons jugadors, el període d'adaptació hi serà i per tant pot ser una limitació per al Barça. Jo sóc dels que penso que Ferran, el Barça hauria d'intentar arribar a un acord amb Ferran perquè crec que és un jugador de plantilla molt valuós ara mateix.
10: És a dir, per renovar-lo, entenc, perquè acaba contracte el 2027, té una temporada més de contracte.
1: Sí, per renovar-lo. És veritat que ell està posant unes exigències que també és cert que no pot ser qualsevol preu. No? Per això dic, no? Jo crec que aquí es necessita l'habilitat del club i la predisposició del jugador, òbviament, però l'habilitat del club perquè crec que Ferran és una peça més important de la que ens pensem a dia d'avui, sigui com a quart davanter, per mi és un quart davanter ideal, però és un quart davanter que pot ser un davanter titular en qualsevol moment i crec que això és molt difícil de trobar en el mercat ara mateix.
10: Molt bé. Carpeta davanter, ja ho has vingut apuntant, és una obvietat, el Barça ara mateix no té davanter, ha perdut a Lewandowski, el desitjat és Julián Álvarez. Continuaries apostant o et poses algun límit, algun termini, alguna limitació econòmica, buscaries o tens tu en ment altres opcions, què faries?
1: Jo sí li posaria limitació, és veritat que jo estic a fora i que moltes de les coses
6: no les
1: conec.
6: És més fàcil, des de fora és més fàcil, no? Sí.
1: Clar, és més fàcil. Jo, limitació de diners, jo el topall clarament en els 100 milions que el Barça ja ha ofert. Jo crec que hauria de buscar alguna fórmula imaginativa, amb algun possible intercanvi, amb alguna fórmula que hi hagués. A mi em semblaria que pagar més de 100 és una autèntica bogeria, però no per Julián, sinó per qualsevol. Crec que el Barça s'equivocaria si pensés que és Julián o no hi ha absolutament res més a la vida ni en el mercat futbolístic. Crec que hi ha molt bons jugadors. Estic d'acord que Julián encaixaria com un mitjó, estic d'acord que en aquesta evolució que sembla que vol flir cap a la mobilitat, cap al dinamisme, cap a la gana, cap a aquest estil d'atacar, Julián és perfecte. Però, home, a mi, per exemple, els noms que han sonat, com João Pedro, em sembla interessant, Krupi em sembla interessant. Per tant, sí, jo posaria sí a les teves dues preguntes. Una, limitació temporal. Entenc que continua sent l'opció número 1, però no ho serà tota la vida, i això ho ha de saber tant el jugador com l'equip de Madrid. I limitació de preu. A partir d'aquí, el Barça ha de posar la data, que no pot ser molt llunyana, no ho pot ser, perquè la temporada està més a prop del que ens pensem, i si no, anar per una opció 2.
10: Molt bé. Et falta alguna cosa? Dius, mira, aquesta posició... Jo, Àlex Dalmas, sóc partidari de reforçar-la. Què et falta? Què vols? Més enllà del davanter, doncs òbviament, clar.
1: Sí, òbviament el davanter, òbviament tots els esforços al davanter, és a dir, aquí ha d'haver-hi prioritat. Si anar per un davanter primera espasa, és a dir, si perquè arribi Julián en una altra posició, com és la central esquerra o lateral esquerra, que jo crec que és la immediatament posterior reforçar, doncs s'ha de baixar el llistó, doncs baixem el llistó. Aquest és el meu punt de vista, però òbviament per mi ara mateix el Barça té dos llocs a reforçar, un és aquesta posició del nou, el nou del futur, diguéssim, i després jo crec que té marge de millora en un central esquerrà que et pugui jugar també de lateral, i també un central... com s'ha parlat, no? Estic d'acord amb el club que ha de tenir aquest perfil de jo, si pogués ser sortida natural amb esquerra, punt d'experiència, joc aeri, aquí jo crec que el Barça sortiria guanyant, és a dir, Gerard Martín ha fet una temporada magnífica, la qual cosa no significa que aquí pugui haver-hi cert marge de millora, sigui amb Gerard, sigui amb un altre que arribi. Però el Barça ha perdut certes coses, és a dir, aquella diagonal que vèiem d'Íñigo cap a Lamín fa una temporada que no hi és, aquella persona que parla, que comunica, que lidera des de la línia defensiva fa una temporada que no hi és, només ho hem vist a Mèric i quan ha jugat de central, per tant jo crec que aquí no és imprescindible, però crec que el Barça hi pot guanyar.
10: Val, apuntat tot. Àlex, gràcies pel teu temps, si no parlem que passis un bon estiu,
1: Igualment, i un plaer, ja ho sap, sempre.
10: Una abraçada. Àlex Delmas, avui protagonista aquí a Esports Com.

0: 42 minuts de la tarda, Ferran Torres va ser un dels protagonistes, més enllà de la gorra, en les celebracions del segon Mundial d'Espanya. A veure, curiositats i com va anar. Marina Herrero, bona tarda.
1: Doncs mira, parlem d'imatges icòniques que ens deixa la rua. Lamine Yamal es va coronar, i ho dic literalment perquè hi havia una corona que anava passejant per l'autobús i en un moment se la va posar. El seu germà Kane també va estar present, però en forma de cartell, que a més a darrere pujava un missatge ben curiós: velada de l'any número 7, Gavi contra Paredes, fent referència a la baralla que és demà als argentins. Dani Olmo i Eric García van estar més tranquils i després de la festa van parlar amb el nostre company Ángel García, el partidazo. I atents, culers, perquè l'Eric ja es marca el pròxim objectiu.
2: Vamos a molestar un segundo a Eric García, que ha sido los que mejor se ha portado. ¿Qué tal, Eric?
3: ¿Todo bien?
2: ¿Qué se siente, campeón del mundo?
3: Bueno, contentos, muy contentos.
2: Oye, ¿qué te queda? Campeón del mundo, campeón olímpico.
3: La Champions.
2: Anda, ¿ese es el próximo objetivo, la Champions con el Barça?
3: Sí, hombre, claro.
2: ¿Hay equipo para ganarla, eh?
3: Pues claro que sí.
2: Ubarsí, Lamín, Olmo, Eric García.
3: Gracias.
2: Hombre, pues
3: Ferran, Pedri, hay buen equipo.
2: Ferran, Pedri, ¿y alguno que venga?
3: Juan, quien tenga que venir ya vendrá.
2: Firmando autógrafos y sacándose fotos, Dani Olmo, el héroe de semifinales.
4: La felicidad de un país, ¿no?
2: ¿Te visto con la
4: podemos hacer feliz a mucha gente?
2: ¿Te ves que se siente viendo a todas las plataformas y a todo el país?
4: Todos estamos muy contentos, muy felices.
2: A disfrutarlo.
4: Gracias.
2: El héroe Ferran Torres. Ferran, ¿qué se siente al marcar un gol que nos da un mundial?
4: No me acuerdo.
1: Escoltàvem ara Ferran Torres, que deia que no se'n recordava del gol més important segurament de la seva carrera, i hem de dir que es va passar pràcticament tota la rua amb els jugadors de l'Atlètic de Madrid i es van recordar, com deies, de Donald Trump. Portava una gorra que passava Make Spain Great Again. De Cubarsí, dir que va treure els passos prohibits amb Zubimendi a l'autobús i després va tornar-ho a fer amb Mi Gran Noche de Rafael. Pedri li va fer un petó a la calva de Luis de la Fuente i Joan García li va donar al seleccionador una Copa del Món amb la seva cara.
0: No hi ha celebració sense polèmica. Dues més de la ressaca de la Copa del Món. Edu Badia, com estàs? Bona tarda.
5: Hola, Albert, què tal? Bona tarda.
0: Després de la victòria d'Espanya i derrota d'Argentina, només havia parlat Lionel Scaloni. Ara hem pogut llegir, no sentir, ara li poses veu tu, a Leo Messi.
5: La carta oberta a Instagram, assegurant que el dolor és immens, posa en valor el mèrit d'haver jugat dues finals seguides i reconeix el gran paper que ha fet el conjunt de Luis de la Fuente en aquest Mundial. Un Messi que ja està a Argentina, Rosario amb els seus, i que es queda amb el millor del torneig dins d'una ferida que costarà tancar. Dins d'aquest post, amb la foto de Messi, amb una mirada reflexiva després de perdre la final contra Espanya, amb la medalla de plata penjada al coll, també paraules de suport als seus, a l'afició, que ha donat suport al Mundial per estar tots junts i unir-nos com a país. Què passarà ara amb el seu futur a la selecció? De moment té contracte amb Inter de Miami fins al 2028. El següent gran torneig de l'Argentina és la Copa Amèrica del 28, però no fa cap comentari sobre les seves intencions de seguir o no en una carta oberta que està agafant molta volada a les xarxes.
0: Paraula de Leo Messi. De seguida, el nostre tertulià de guàrdia d'avui dimarts. Abans, volem saber, Oriol Ruiz, com estàs? Bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Com està la cursa per la pilota d'or?
6: Doncs mira, doncs ara mateix està més renyida que mai. Acostuma a ser l'any de Mundial un any al que aquest torneig decanta la balança cap a un dels jugadors, però aquest any no és el cas. Ara mateix, qui sembla més probable és Harry Kane, el davanter del Bayern de Múnich i de la selecció anglesa, que ha tingut un any espectacular amb el club alemany, fent triplet nacional i anotant 73 gols. A més, ha estat el segon màxim golejador d'Anglaterra en un Mundial on ha aconseguit la millor classificació dels Three Lions des del 1966 amb la tercera posició. Després estaria Lamine Yamal, que ha sigut campió de Lliga i Supercopa d'Espanya amb el Barça, ha sigut el màxim golejador nacional a nivell de clubs i ha repartit 21 assistències, a més, com a colofó, campió del món amb Espanya. I arrel d'això ha entrat amb molta força a la cursa Rodri, capità de la selecció espanyola i pilota d'or del Mundial, tot i que no ha tingut un bon any amb el Manchester City. Més enrere apareixen jugadors com Lionel Messi, que ha fet un Mundial històric amb 39 anys, Kylian Mbappé, màxim golejador històric dels Mundials i gran any a nivell golejador amb el Real Madrid, però sense títols, i Michael Olise, que també ha fet un any increïblement bo al Bayern de Múnich, amb més a més amb 41 assistències. Noms que podrien aparèixer així com a sorpresa i que no són favorits: Fabián Ruiz, campió de Champions i del Mundial, Pau Cubarsí o Jude Bellingham. Recordar que el galardó s'entregarà el 26 d'octubre i per primer cop en 70 anys no serà a París, sinó que serà a Londres. També mencionar que el jurat serà de 100 periodistes, un per cada país del top 100 del rànquing FIFA, i que els criteris de votació seran tres: rendiment individual, rendiment col·lectiu i fair play.
0: Ben apuntat. Tenim més coses. Una mica d'opinió a tot el que estem explicant. Josep Soldado, com estàs? Bona tarda.
7: Hola, què tal? Bona tarda, company.
0: El company de 3 Media. A qui li dones la pilota d'or a dia d'avui, tu?
7: Jo li dono a Rodri. Vaja, jo crec que és el que seria ara el favorit, no? És any de Mundial, habitualment, no? Se li dona a algun jugador que ha guanyat el Mundial i espero que sigui un jugador espanyol, cosa que no va passar el 2010. Recordeu que entre Xavi i Iniesta jo crec que es van molestar en els vots,
0: sí.
7: I va guanyar Messi, que no... A veure, futbolísticament sí que el mereixia, però per títols jo crec que se li havia de donar el premi a un jugador espanyol i jo crec que en aquesta ocasió... Tenim una gran oportunitat perquè torni a repetir Rodri. Lamin és molt mediàtic, perquè al final sempre ens fixem en els vots dels països més avançats futbolísticament, voten països que no tenen tan acostumats a veure resums de partits, i Lamin surt més segurament que Rodri. I això a vegades fa decantar els vots, però jo li donaria a Rodri.
0: Vinga, apuntat. I gairebé et dic que a dia d'avui, que està tot molt a tocar del Mundial guanyat per Espanya, també té el meu vot Rodri. Escolta, un altre nom propi, també derivat del Mundial, Ferran Torres. No sé si penses que tindrem un estiu llarg, un estiu curt, o què ha de passar amb Ferran Torres?
7: Té la paella pel mànec, no? Ferran Torres. Uh-huh. Evidentment aquest gol el revaloritza. Ell, amb les manifestacions que ha fet després del partit, així ho ha demostrat, de forma verbal, de forma també amb els gestos dedicant el gol com ho ha fet. Sí, jo crec que tindrem un estiu llarg. Jo crec que ell la renovació la vendrà cara, parlant del Futbol Club Barcelona, i si realment el PSG el vol, doncs també serà una compra cara que podria beneficiar el Barça. No sé si canvien les coses en versió Barça, si segueix o no segueix Ferran Torres, perquè és veritat que ha fet dues temporades. Jo crec que d'un 7, un 8, segurament podia haver millorat millor el rendiment golejador, però déu-n'hi-do també com ha complert. El que passa que té aquesta fama que a vegades falla gols bastant factibles, va acabar sent titular al Barça. No sé, jo crec que acabarà renovant, però si se li puja massa al cap això del gol que ha fet, sense treure-li mèrit, potser, doncs sí, acaba marxant amb els diners del PSG i del seu ex-sogre.
0: És que això ens pot condicionar l'estiu, dic a tots, si tenim colabrot o no, perquè el tema Julián sembla que serà colabrot de l'estiu, també en funció de com el Barça es vulgui posar o en funció també del que digui Hansi Flick. Demà tenim a Dejemi. Què t'està semblant al mercat del Barça?
7: Bé, dona la sensació que el Barça està volent fitxar un equip, no? És veritat que la figura de Julián Álvarez eclipsa tots els fitxatges, és un fitxatge doncs molt mediàtic. Gordon s'ha revaloritzat amb el Mundial que ha fet, segurament molts no el coneixien abans del Mundial i molts no el coneixien ni apostaven que el fitxessin. Adeyemi sembla un currante. Jo crec que també es vol anar per avançat i fitxar tot allò que potser la temporada que ve és complicat pel tema del fair play. Bé, però crec que han d'arribar reforços, un jugador per línia, uh-huh. I sens dubte les presses que està marcant el Barça a l'Atlètic de Madrid amb el tema Julián Álvarez estan més que justificades, perquè si no surt el plan A no hi ha massa marge per buscar un pla B, un pla C, però a veure, dona la sensació que amb la base que tens, que és potent, sens dubte et falta la figura del nou si vols guanyar la Champions, la Lliga, doncs amb l'equip que tens doncs ets favorit amb tots els respectes al Madrid i a l'Atlètic, però jo crec que sí, el criteri que sembla marcar el Barça de buscar i reforçar un equip per ser més consistent, sobretot a darrere, crec que pot fer que l'equip sigui millor que el de la temporada passada.
0: Molt bé, el mercat anava a dir televisiu de la comunicació també es mou. El Josep és una de les cares més conegudes a nivell català i també espanyol. Hi haurà canvis o no hi haurà canvis, Soldado?
7: Home, nosaltres gira full, no? Perquè el Pedrerol ha marxat de 3 Media a Mediaset, s'ha fet oficial avui mateix, i bé, seguim els de sempre a 3 Media, a la Sexta i Antena 3, que és el camí en correspon aquí a Catalunya, i a seguir lluitant, evidentment. El dia ha començat com el d'ahir, ha sortit el sol, hem treballat, hem fet jugones, i jugones seguirà en aquest cas al front de Guillermo Moreno durant tot l'estiu, i... Sí, Pedrerol ara, doncs, després de 13 anys ha marxat a la competència, que tingui molta sort, perquè realment la seva arribada va pujar i va projectar la informació esportiva a la cadena, a la Sexta, també a Mega, amb el Chiringuito, que també es veurà a la competència, i bé, això això passa, ningú és imprescindible i hem de mirar endavant.
0: Molt bé, doncs et seguim amb estima, amb carinyo i t'agraïm el teu temps. Josep Soldado, gràcies.
7: Igualment, salut, bon estiu.
0: Seguim camí de les 4 de la tarda. Actualitat ara de l'Espanyol. Jan Sanés, hola, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
0: Hem de parlar de l'Espanyol perquè avui té partit, ara ho fem, però atenció al rècord d'abonats que té ja fregant els 30.000.
8: Sí, la massa social de l'Espanyol continua creixent. El club ha anunciat avui mateix que ja suma més de 28.000 abonats. Són 6.000 més que fa justament un any i ja va camí dels 31.300 de la temporada passada. Cal destacar que des que s'ha obert el període d'altes, que va ser el 15 de juliol, ja s'han sumat més de 1.500 altes. Actualment hi ha diverses zones de l'estadi que estan gairebé complertes i pel que fa al nombre de socis s'han superat els 33.000. Són uns números que demostren la il·lusió dels aficionats de l'Espanyol en aquesta nova etapa institucional de l'entitat.
0: Molt bé, el conjunt blanquiblau que té avui el segon partit de pretemporada a 8:15 davant el Pau Francès.
8: Sí, així és, juga aquesta tarda el segon partit de pretemporada. La prova, com has dit, és a 8:15 al municipal de Peralada i davant seu el Pau, un equip de la segona divisió francesa que és un rival de més entitat que l'Olot, que ja ha jugat 2 partits i que va guanyar 0-1 a la Reial Societat en el seu debut aquesta temporada. S'espera que Manolo continuï repartint minuts per tal de que l'equip agafi més rodatge i està per veure si dona alguna oportunitat a Salinas, a Miguel Rubio, Grajera, Roca i Pablo Ramón, que tots 5 no van jugar davant l'Olot i poden sortir en aquest mercat.
0: Se'n va el Jan cap a Peralada per seguir aquest amistós entre l'Espanyol i el Po. Oriol, ha presentat el Girona la tercera equipació.
6: Sí, aquest matí, el Girona i Puma han presentat la que serà la tercera equipació del conjunt gironí, una proposta fresca que vesteix de verd turquesa com a color principal i que s'inspira en els tons de les aigües cristal·lines de la Costa Brava. Amb aquesta equipació es completa la col·lecció de la propera temporada, marcada dins la campanya global Tot comença creient, un relat basat en 3 valors que defineixen els grans reptes: la il·lusió, la perseverància i l'esperança. És per això que aquesta samarreta neix sota el concepte de verd esperança, amb la convicció de seguir escrivint la història del club. Un últim apunt, 2 de les temporades on el Girona ha vestit samarreta de tonalitat verda o amb detalls verdosos han estat la 14-15, la del no ascens, perdent la promoció directa contra el Lugo i el playoff contra el Saragossa, i l'altra temporada va ser la 23-24, el millor any de la història del club amb la classificació a la Lliga de Campions.
0: Molt bé, deia el Gil, verd perla, verd turquesa, de moment ens quedem amb això. Tanquem carpeta futbol, Edu, ha tancat un nou partit de preparació, un nou amistós al Sabadell.
5: El Manresa, un dels equips que va entrenar el tècnic Ferran Costa, que serà el tercer rival del Sabadell en aquesta pretemporada, un Manresa que jugarà la segona ref aquesta temporada. Serà el dimecres que ve a 9:15 del vespre a l'estadi Josep Molins de Sant Oleguer. El porter Diego Fuli ja comença a fer dinàmica de grup. És la gran novetat d'aquest inici de setmana del Sabadell. Això pel que fa al capítol esportiu. En clau Mercato, el club segueix treballant per tancar el retorn d'un dels herois de l'ascens, el de Xavi Moreno, l'autor del 4-0 contra el Zamora, arribaria a cos zero del Valladolid, però l'operació segueix en stand-by ara mateix.
0: Anem amb el bàsquet. Vinga, al món de la cistella, Gil, tenim 2 punts d'interès, ja 6è fitxatge al Barça i ja sabem el full de ruta en el primer torneig de la temporada, que és la Supercopa Endesa, que a més es juga a Badalona.
9: La 6ª cara nova al Palau serà la de Stanley Umude, 27 anys, alè, 1,98 d'alçada, d'origen americà, però amb passaport Cotonou, de Nigèria concretament, i que arriba al Palau Blaugrana com un especialista en defensa, encara que ha signat 16 punts de mitjana a la seva última experiència, a la G-League, la Lliga de Desenvolupament. La seva experiència a la NBA se tanca en 49 partits, la majoria en Milwaukee, signa contracte fins al 2028 i, com deies, és la 6ª incorporació a l'espera de que un dia d'aquests es faci oficial també l'arribada a la banqueta del Palau Blaugrana de Sekulić.
0: Un dia d'aquests.
9: Un dia d'aquests. Tot això en una jornada on hem tingut sorteig, el dels emparellaments de la Supercopa, tret de sortida oficial de la temporada 19 i 20 de setembre a Badalona. Xavier García Albiol, l'alcalde, el gran alcalde, i Mireia Belmonte com a mans innocents. Emparellaments: Barça-València, la final pel títol de Lliga, Joventut-Baskonia.
0: Avui torna Minuto Gil. Abans, avui torna Minuto Gil, motor. Well done. Come on. El nom propi, Marina, és el d'Àlex Palou, el català que és més líder de la IndyCar.
1: Sí, és que Àlex Palou continua imparable a la IndyCar. El pilot català ha guanyat a Nashville i amplia el seu lideratge al campionat amb la 5ª victòria de la temporada. La prova estava prevista per diumenge, però les condicions climàtiques van forçar que la cursa es traslladés a dilluns i, a més, aquestes curses de 300 a 225 voltes per les altes temperatures de prop dels 40 graus. Amb aquest triomf, Palou també signa la victòria número 150 de l'equip Chip Ganassi i fa un pas més cap al seu 5è títol. A falta de 6 carreres té 82 punts d'avantatge.
0: Déu-m'hi-do, és una gran notícia. Ara sí, anem tancant programa. Italità,
10: Italità, Gil, superstar!
9: Bueno, no està, com són quatre pindoletes...
0: Que han debutat.
9: Són quatre pindoletes.
0: Sí, sí, sí, sí, no. Sí, sí.
9: Bueno, que sapigueu que per aquesta secció el Mundial no s'ha acabat. El Mundial continua.
0: Ah, sí?
9: Sí, perquè portarem
0: aquests... Tu sempre has anat... És a dir, tots els cotxes van en una direcció, tu en la contrària.
9: Ah, efectivament. Clar, clar. I portarem en aquesta secció aquests dies documents que no s'han de quedar en el limbo que ens ha deixat el Mundial. Però com que aquesta secció és romàntica, viejuna, nostàlgica, injustament sí, acusada...
0: El racó del madridista.
9: Sí, sí, i sense menystenir la gran tasca de la Marina a la seva peça, per nosaltres el document d'ahir...
0: Atenció!
9: De la celebració del Mundial sí, és aquest.
0: Julio.
9: Julio y un fan de Julio.
11: Capitán de un velero que no tiene bar.
0: Millor que se digui al futbol.
11: Soy Quijote que se viven buscando un lugar.
9: No sé que esta letra que no...
0: No, és igual, és igual. Anem-ho deixant. Pensava que m'anaves a posar un altre document que espero que portis demà. No, última hora, Gil.
9: Document no, però viral sí. Busqueu a les xarxes acondicionament facial
0: sí,
9: de Vinícius. L'operació de cirurgia estètica que s'hauria fet Vinícius.
0: Molt bé. Gil, gràcies, eh?
9: Demà més.
0: Gràcies a tots. Arribem a les 4 més informació als nostres butlletins horaris. Demà hi tornem, 3:25. Esports Copi. Que vagi bé.
12: Són les 4, les 3 en Canàries.
13: La tarde.
14: Pilar García Muñiz.
13: COPE. Estar informado.
12: España ya tiene 2 estrellas en la camiseta. 2. Y ayer durante unas horas tuvo también millones de estrellas en la calle.
15: ¡Somos campeones del mundo! ¡Viva la madre que me parió! ¡Viva la madre que nos parió! ¡Viva el rey! ¡Viva España!
12: Bueno, según... Vamos a escuchar al entrenador.
16: Juntos somos más fuertes. ¡Viva España! ¡Gracias!
12: Juntos somos más fuertes, decía De la Fuente. Bueno, según las estimaciones oficiales, cerca de 2 millones de personas acompañaron a la selección por Madrid. Más de 120.000 personas acabaron en Cibeles saltando, bailando y cantando con los jugadores. Las calles estaban llenas, las terrazas también. Había gente cantando, abrazándose y haciéndose fotos con desconocidos como si todos fueran primos de Irina Romero, mi compañera, que es de Cuenca. Una fiesta monumental. Los hosteleros están como locos y dicen, ¿por qué no un mundial cada 6 meses?
17: En torno a una facturación entre 130 y 150 millones de euros. Una facturación significativa, pero sobre todo lo que este mundial nos deja una reflexión es nuestras calles. Nuestras calles vivas, nuestras terrazas vivas.
12: Y está bien, está muy bien. ¡Qué demonios! Está fantástico. Un mundial no se gana todos los lunes. La alegría también mueve la economía, nos lo contaba ayer aquí Camarero. Llena los bares y nos permite compartir algo en un país que últimamente comparte sobre todo discusiones. Pero esta mañana, cuando se apagó la música, apareció la fotografía que nadie quiere poner en el álbum. Botellas abandonadas, latas aplastadas, bolsas, restos de comida y cristales rotos junto a los parques infantiles. En Madrid se han recogido 39.100 kilos de residuos, casi 40 toneladas. Para verlo, para imaginarlo, es como dejar tumbados sobre las calles de Madrid 6 o 7 elefantes africanos pero hechos de vasos, plásticos, cervezas derramadas, orines y botellas rotas. Eso pesa nuestra resaca mundialista, 40 toneladas. Y en Valladolid, y en Ponferrada, y estoy seguro que en otras muchas ciudades, la imagen se ha repetido. Somos campeones del mundo en fútbol. Ahora bien, con la basura también jugamos peligrosamente al final. La final, esta final. Esto no va de aguarle la fiesta a nadie ni de convertir una noche histórica en una bronca de comunidad de vecinos, nada de eso. Va de algo mucho más sencillo, de saber si la ciudad es nuestra solo cuando salimos a ocuparla o también cuando toca cuidarla. Por supuesto que los ayuntamientos tienen que prever, reforzar los dispositivos y limpiar cuanto antes. Para eso están los servicios públicos y para eso los pagamos, claro. Pero ninguna brigada puede caminar detrás de 2 millones de personas recogiendo lo que cada uno decide tirar. Porque la calle no es el salón de nuestra casa, no. Es algo todavía más importante. Es el salón de todos. Y ninguno, creo y espero, por muy feliz y de fiesta que esté, orina junto a la tele de su salón en la casa. ¿O sí? Celebramos juntos, cantamos juntos, presumimos juntos de la segunda estrella y después dejamos las botellas para que las recoja otro. Curiosa manera de decir que la victoria también es nuestra. Quizás la verdadera celebración habría sido levantarnos hoy orgullosos del fútbol y también de nuestras calles. Porque ganar un mundial tiene muchísimo mérito. Encontrar una papelera, bastante menos. Y aquí también deberíamos jugar en equipo. Así que la pregunta salta por sí sola. ¿Por qué cuando celebramos algo que es de todos, dejamos la basura y la responsabilidad para los demás? Bienvenido y gracias por la compañía. Están pasando más cosas y te las cuento ya. El gobierno acaba de aprobar el proyecto de ley del tabaco para que inicie su tramitación en las Cortes. Es una norma que, de aplicarse, supondría la reducción de los espacios donde está permitido fumar, equipararía los vapeadores con o sin nicotina al tabaco tradicional y prohibiría fumar a los menores. Sefi García.
18: 200 euros de multa como mínimo tendrán que pagar los padres de los menores a los que pillen fumando. Uno de los objetivos de la ley es conseguir una generación libre de tabaco en 2040. Mónica García es ministra de Sanidad.
19: Prohíbe expresamente el consumo de estos productos por parte de menores. Hasta ahora estaba regulada o prohibida la venta, pero con este cambio podremos actuar de manera mucho más preventiva y también facilitar la intervención con los menores y las familias y reforzar el enfoque educativo.
18: Prohíbe fumar en las terrazas, en la playa, en las piscinas, piscinas de uso público, en los parques naturales, en las universidades y en los espectáculos. Solo se podrá a 15 metros de colegios o centros sanitarios. La ley tiene que pasar por el Congreso y llega al BOE sin el apoyo de las comunidades gobernadas por el PP.
12: Gracias, Efi. El juez que investiga el accidente por la rotura de una pasarela en la playa del Bocal, en Santander, y que provocó la muerte de 6 personas, ha citado como investigado al representante de la empresa que contrató la senda costera. María Gutiérrez.
20: La jueza suma ahora un nuevo investigado y ya son un total de 7 personas. Se trata del representante legal de la empresa que realizó la obra y con su inclusión como investigado se resuelve el recurso contra la primera decisión de llamarle a declarar como testigo. Ahora tendrá que declarar el próximo 31 de julio después de que otros 2 investigados señalasen que había diferencias entre el proyecto que se diseñó y el que finalmente ejecutó la constructora. Por eso, en el auto, la jueza señala que aunque la diferencia entre lo proyectado y lo ejecutado no fuera la causa inmediata del colapso de esa pasarela, sí hay los suficientes indicios para entender que condicionó la forma en la que se produjo la rotura, de manera más brusca, dando lugar a un efecto trampilla en la caída de las víctimas.
12: Gracias, María. El nuevo incendio en Almonaster de La Real, en Huelva, está empeorando según transcurren las horas. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha elevado la situación a fase de emergencia. Se han tenido que ampliar los medios inicialmente movilizados. Hasta allí nos vamos, Ana Orero.
21: La situación en Almonaster no mejora, aumenta el viento y a esta hora se han desalojado 3 aldeas, Arroyo, Acebuche y Veredas, con unos 350 habitantes, según nos avanza el alcalde de Almonaster, Jacinto José Vázquez.
22: Ha sido más que nada por precaución de que es verdad que está cerca, digamos, de las 3 poblaciones y ahora llega unas horas de peligro por el calor que hace. Y viento que se ha
2: que hay ahora mismo.
21: En la zona continúan trabajando 13 medios aéreos y más de 100 efectivos por tierra. El Monastir sufrió ya un incendio en 2020 en el que ardieron más de 15.000 hectáreas en 12 días.
12: Gracias, Ana Oreiro. Y en Gor, en Granada, se ha registrado un terremoto de magnitud 3 en la escala Richter. Los servicios de emergencia de Andalucía aseguran que no ha provocado daños personales ni materiales. Y en los deportes, la fiesta no ha terminado para los jugadores de la selección. Miguel Martínez.
3: La agenda de los campeones del mundo continúan con homenajes en sus respectivos lugares de origen. En Sevilla, concretamente en Los Palacios, pueblo de campeones, habrá nuevamente recibimiento. Isaac Escalera.
4: Esta tarde a las 8, el Ayuntamiento de Los Palacios de Villafranca recibirá a Fabián y Gaby tras ganar el Mundial. Además, cada jugador se ganará su peso en tomates, un manjar palaciego denominado el bombón colorado. Tras este obsequio, saldrán al balcón del consistorio para que todo el pueblo pueda aclamar a los campeones. Por otra parte, los dos campos de fútbol municipales serán rebautizados. Uno llevará el nombre de Fabián y el otro el de Gaby. Un regalo para toda la vida.
3: Esta semana, Karina de Jimmy será presentado como nuevo jugador del FC Barcelona. También presentado oficialmente como jugador del Getafe, Andrés García. Manuel Sánchez regresa al Levante cedido y Carlos Dotor también lo hace cedido. Jugará en el Málaga. Está en marcha la 16ª etapa del Tour de Francia, Eri Frade.
23: Crono individual de 26 kilómetros, 101 ciclistas se han hecho hoy su trabajo. Mejor tiempo para el francés, tres veces campeón de su país, Bruno Armigail del Visma Lisa Bike. Un tiempo de 34 minutos y 14 segundos, 45 kilómetros, 700 metros a la hora. Los aspirantes al podium salen a partir de las 5 de la tarde.
3: El final de etapa desde ya en COPE Más.
12: Gracias, Miguel. Sigues en la tarde de COPE.
13: A partir de este momento, COPE te da más.
14: Si quieres seguir escuchando la tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM.
13: Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Catalunya Onda Media.
14: Y, por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
13: La tarde.
14: Pilar García Muñiz.
13: COPE. Estar informado.